0: aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: És el número 1 durant tota aquesta setmana, Flash Ice Cream, 31 Fam, i aquesta que es diu Dora Yakis.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Efectivament, aquest que esteu escoltant des d'ara i fins les 11 d'aquest matí, la nostra principal missió és despertar-vos amb el millor ritme i amb el millor rotllo. La primera és fàcil, perquè el ritme no el posem nosaltres, el posen tots els artistes que fan les cançons que sonen aquí. I el bon rotllo, doncs, bueno, ho intentarem, eh? Amb tota la bona fe del món. Aquesta setmana, sense l'Héctor Ortega, que ja sabeu que està de vacances merescudes, però ja hem anticipat que dilluns tornarà amb les piles carregadíssimes. Per tant, qui us saluda avui i qui us porta saludant durant tota la setmana és l'Edgar Manchado, que habitualment ens escoltem al Calibre 45. Demà a les 6 de la tarda us espero per saber quin serà el nou número 1 de Flash FM. I si és que tenim nou número 1, no ho sabem, si hi haurà un de nou o si repetirà el Dora Yakis. Això ho sabrem demà a la tarda. Avui és divendres 22 de maig del 2026 i com sempre també me'n recordo a tota la gent que esteu tancant el torn de nit. Entre d'altres, el conductor del bus nocturn que m'ha portat fins a Barcelona.
2: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
1: 6 del matí, 4 minuts. Vinga, va, engeguem plegats aquesta edició divendres al Flash Matí amb Romeo Santos i Prince Royce. Està molt de moda aquesta, eh? Es diu Dardos. Bon dia, família, i benvinguts a casa vostra. Som-hi.

per ser Lenny Romantic. Aquesta és Berreuso. A les 6 i 11 d'aquest matí de divendres. 22 de maig del 2026, un pèl més nou és aquesta de Cano i Justin Quiles. Olvidar-nos de tot, bon dia. Bebe.

0: recordar-la, el so d'Ina, un artista que en el seu moment estava molt i molt de moda. Vam pescar un munt de cançons d'ella, entre elles Sant Isab. 6 del matí, 22 minuts, molt bon dia.
1: I a tu t'agrada la benzina? Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Anem amb una de nova, Shakira i Bele, a través d'Algo Tu. Molt bon dia, família. Molt bon divendres. Quiero

0: dinosaurus.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 6:45. L'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat ha acordat la mesura mentre investiga els diners que podria haver cobrat per tràfic d'influències. La xifra correspon a l'import de la factura que va girar l'empresa Anàlisi Relevante, que seria la companyia a través de la qual hauria cobrat una comissió per al seu assessorament, que segons el jutge representa un cas de tràfic d'influències. D'altra banda, el Parlament ha reprovat i demanat el cessament de la consellera d'Interior Núria Parlon i el director dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. Tot plegat després de la polèmica infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors que tant Parlon com Trapero van admetre en una compareixença a la cambra. I els veïns de Rubí i Sant Cugat del Vallès fa més de 6 mesos que no poden accedir al medi natural per les restriccions del brot de pesta porcina africana. Els veïns no entenen perquè es permet un rodatge en aquesta zona restringida mentre ells no poden accedir als boscos, i és per això que demanen al govern que s'aixequin les restriccions. Els esports. El rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha fet el pas i ha comunicat a la Junta Electoral que es vol presentar, però manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Al terreny de joc, l'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà les espera l'Olímpic de Lió, a la final de la Champions. I demà també el Girona té un partit important a les 9 del vespre, rep l'Elja Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd o empata, en canvi, baixarà a segona divisió.
2: Flash Matí, amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Debí tirar más fotos. Un Bad Bunny que està en boca de tothom, pel que sigui ara mateix. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Tu no vas, no, al concert de Bad Bunny?
1: No he tingut tanta sort, m'hagués agradat. El que passa que és bastant car, les entrades, era una mica salvatge intentar agafar. Tot i que sabem que el Bad Bunny s'està allotjant molt a prop d'aquí, de les oficines de Flash i dels estudis, si ens vol regalar una entrada, nosaltres cap problema, eh?
0: Mira, t'he de dir... No puc dir molta informació sobre el que vaig a dir.
1: Aviam.
0: Només tinc permís per dir...
1: Ajà.
0: Que si algú s'ha quedat sense entrada per Barcelona...
1: O sigui, jo.
0: O sigui, tu, molt aviat...
1: Vale.
0: Molt, espera, vaig a posar la música d'atenció, perquè això jo crec que s'ho mereix.
1: És important.
0: Molt aviat... Flash FM...
1: Què?
0: Us donarà una solució.
1: Ostres.
0: I no puc dir res més, perquè en el correu diu clarament...
1: No,
0: no podeu dir res més fins l'1 de juny. Així que... Atents.
1: Ah, ai, ai, ai.
0: Atents a Flash FM, que potser solventarem aquest tema.
1: Anirem veient.
0: Anirem veient. Són les 6:36, pràcticament. Què diu el temps avui divendres?
1: Doncs mira, avui serà un dia molt tranquil, també, com ahir, bàsicament. Molt assolellat a bona part de Catalunya. Durant el matí potser tenim algunes boires a punts de les Terres de l'Ebre, del litoral. I a la tarda, més aviat al vespre, potser tornem a tenir algunes altres boires costaneres a punts de la Costa Brava, un dia on les temperatures màximes segueixen pujant, uns 36 graus aproximadament, les més altes al Pla de Lleida.
0: Uau.
1: I el cap de setmana serà molt estable, també. També avui potser tenim alguna gota a punts del Ripollès, però vaja, un dia molt tranquil.
0: És a dir, que en general, cap de setmana de platgeta, de piscina, sí, de càmping, ja...
1: I tant, i de dormir.
0: Enrere queda tota aquesta setmana trambòlica que hem tingut.
1: Sí, aquesta muntanya russa de setmana, perquè això ja no hi ha qui ho aguanti més.
0: Totalment. Anem a veure les temperatures en directe, Jan.
1: Doncs mira, ara mateix anem cap al Lluçanès, a Perafita, amb 15 graus i mig, al Dover, al Baix Ebre, 15 graus, també, a la Granadella, a les Garrigues, 13 graus i mig, i acabem a Barcelona, ara mateix amb 20 graus, ja.
0: 20, ja? Mare de Déu.
1: Sube.
0: Hasta les nubes. Exacte. Doncs aquí una estona actualitzarem. Merci, Jan.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu.

0: Hasta el amanecer, així mateix es diu aquesta de Nicky Jam, popularment coneguda com la de ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿Cuántas vegades hem buscat al reproductor? Ponme la de ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Bé, es diu Hasta el amanecer. Hi ha algú que ho acaba de descobrir ara mateix. 6 del matí, 53 minuts. Molt bon dia, benvinguts a casa vostra. Això és el Flash Matí de Flash FM. Flash.
1: Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: I ens agrada aquesta Dixi Kid, que també ha marcat un abans i un després a la seva trajectòria. Es diu Shiny. Bon dia. Bon dia.

0: Hit FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La reunió a la seu del Departament d'Educació per desencallar el conflicte en el sector ha acabat sense avenços concrets, però amb el compromís que les parts es tornin a seure a negociar avui al migdia. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit al Departament que si no es presenten una resposta clara a les seves demandes, hi haurà un trencament i continuaran, ha dit, amb un escenari de mobilitzacions. D'altra banda, un nou tiroteig a Catalunya ha deixat almenys una persona ferida. Ha passat aquesta nit a Sabadell. Segons ha informat el CASO, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. El o els pistolers van fugir de la zona i ho han fet en una furgoneta blava de la marca Citroën. I Bad Bunny ja escalfa motors a Barcelona per al primer dels dos concerts que oferirà avui i demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys abans de continuar la gira cap a Madrid. Els fans esperen especialment veure en directe la casita, un element de l'escenari inspirat en les cases tradicionals de Puerto Rico que s'ha convertit en un dels grans símbols del Debí Tirar Más Fotos World Tour. Els esports. El rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha fet el pas i ha comunicat a la Junta Electoral que es vol presentar, però manté que fins demà no prendrà una decisió final. Al terreny de joc, l'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà les espera l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També demà el Girona té un partit important. A les 9 del vespre rep l'Elx a Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd o empata, baixarà a segona divisió. I a la mateixa hora demà el Barça visita el València i l'Espanyol rep la Real Societat.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: lo guiso y yo me lo gozo. Aquí tenim a Quevedo a través del Golpito amb Nueva Línia, que eran aquellos que cantaban yo quiero que me des un besito nada más, lleva de güey.
1: Edgar Manchado, yo quiero que me des un besito nada más.
0: 7:25 minuts.
1: Un beso.
0: Ya, ya bomba. Ya. Son las 7:05, molt bon dia, bon divendres.
1: Què tal, com estàs? Com has dormit avui?
0: Bueno, si et dic que ja a les 6 de la tarda estava al llit, ho creus?
1: No? Okay, perfectament, perquè podríem ser tots ara mateix.
0: Jo entenc per què l'Héctor Ortega necessita vacances.
1: és que és així. És que de tant en tant, si no fas un parón, et peta el cap, eh?
0: Però m'ha dit que dilluns tornarà.
1: Sí, a mi m'ha preguntat, escolta, el dilluns treballem? Jo, a veure, Héctor, sí, treballem.
0: Jo dic que jo no em penso tornar a llevar a les 4 de la matinada.
1: No, perquè dilluns és festa, no? És festiu a alguns llocs.
0: Ah, sí? És sí. Festiu? Ah, bueno.
1: Potser alguns territoris, però nosaltres estarem aquí, eh?
0: Jo no. Bueno, estareu vosaltres. A mi ja m'explicareu què tal.
1: Home, Edgar, però lleva't i escolta'ns, no? Seria un detall.
0: No
1: ho faràs.
0: Per cert!
1: Ui, és que tenim moltes coses.
0: És que avui ens hem llevat i tenim un correu del nostre jefe molt llarg. ¿Vale?
1: Amb moltes cosetes que explica.
0: Que a Flash FM es veu que ens hem tornat molt locos i ara que és maig hem dit hem de fer coses.
1: Hem de fer coses i ens hem posat les piles.
0: Som una ràdio i hem de fer coses, vale?
1: I què farem?
0: Jo tinc un correu aquí que diu dimarts al Flash Urban no feu res a partir de les 8 del vespre que vindrà el Yorgaki.
1: Oi, el Yorgaki.
0: El del Capan Merengueton.
1: I Capan no funcionamos, Capan no dimos la mano.
0: Ai, que l'he parat.
1: Bueno, és igual, la gent ja s'ha fet una idea de quina era.
0: Bueno, doncs en un altre ordre de coses, també sabeu que estem regalant 30 euros per Jardiland. Ostres, és que estem que tirem la casa per la finestra. Perquè Jardiland està d'aniversari i ho volen celebrar amb vosaltres, regalant-vos 30 euraços perquè els gasteu amb plantes, amb decoració, amb terrassa, al vostre jardí. Sí. Ja que sé, el que us doni la
1: una margarita pel balcó.
0: Vosaltres mireu casa vostra i dieu, què em faria falta?
1: Què em falta aquí, no?
0: Poso una peixera aquí.
1: Sí, escolta.
0: Poso un bonsai allà.
1: També. Bueno, els bonsais són carets, eh? Bueno, però són molt macos.
0: Una
1: part del bonsai.
0: Una petúnia, jo què sé. Vosaltres mireu què us fa falta.
1: Una petúnia.
0: Ens envieu un WhatsApp al 628-060513 dient què us falta.
1: Sí.
0: I si ens convenceu...
1: Potser.
0: Això va dit. És a dir, és el que a qui li faci més gràcia a la Gemma s'ho portarà.
1: Bueno, escolta, no tant així, eh? Que després la gent se'm llença a sobre, eh? Si no li toca...
0: Llenceu-vos a sobre.
1: Ah, bueno, ok.
0: Llenceu-vos a sobre.
1: Ok.
0: Potser us emporteu una sorpresa.
1: Vés a saber, si em feu la pilota...
0: Ah, pilotes, que ens som de bones. Anem amb una mica de Florida, David Guetta. Clap, can't handle me, bon divendres.
1: Ole, bon dia.

Jay Weller, l'havíem sentit a través de la curiositat al costat de Mike Towers i ara no necessita ningú que l'acompanyi completament en solitari per aquesta que es diu De Lejitos. Escalfar motor als

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05 30.

0: desallotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: 5, 6, 7, 8, valor.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
10: L'amor? A l'Aquàrium?
9: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
10: Ah, Shark Lovers.
9: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
11: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
12: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
17: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
18: Mama, jo vull creps.
19: Però si ets al Magic Park, juguen sense parar.
18: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
19: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes, en Gordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
20: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
21: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
20: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash, flash.
22: La que manda.
23: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Bani, quina fusió, quina combinació amb això que es diu. Què passaria, què passaria? Ai, què passaria si estuviéramos solos.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45 d'aquest matí a divendres. Encara en un nou cap de setmana, Mora i Zetangana. Droga! Bon dia, família.

0: intento meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Sindicat de l'Habitatge manté les crítiques contra el projecte de llei de desintervenció dels lloguers després de la reunió que va mantenir amb demòcrates i ciutadans compromesos. El col·lectiu considera que la reforma continua afavorint la dinàmica especulativa del mercat immobiliari i alerta dels riscos d'inseguretat residencial i d'augments excessius dels lloguers. Tot i això, el sindicat valora positivament que la majoria parlamentària s'hagi assegut a negociar després de mesos de mobilitzacions i reclama que el text final incorpori més garanties per als llogaters i compromisos futurs en matèria d'habitatge. Parlem del projecte de llei d'ordenació farmacèutica presentat pel Ministeri de Salut, que preveu nous criteris per regular l'obertura de farmàcies al país. Segons va explicar ahir la ministra Elena Mas, l'actual xarxa dona cobertura suficient a la població amb una proporció d'uns 70 establiments per cada 100.000 habitants, una xifra superior a la d'Espanya o la de França. La reforma fixa requisits de distància mínima entre farmàcies en aquelles zones amb més concentració, com és el cas d'Andorra la Vella o Escaldes, on caldrà mantenir una separació mínima de 500 metres. En la resta de nuclis, aquesta distància haurà de superar el quilòmetre i garantir servei a una població mínima de 1.500 persones. El text busca reforçar la qualitat assistencial i ordenar el creixement del sector. En successos, un home resident de 64 anys va ser localitzat sense vida aquest dimarts a la tarda al seu domicili del carrer Bonaventura Ribaregua d'Andorra la Vella. L'avís el va rebre la policia després que diversos veïns alertessin que feia setmanes que no el veien. Bombers i policia van accedir a l'habitatge forçant la porta. Segons han confirmat fonts policials, la mort hauria estat per causes naturals. Destacar que el govern ha aprovat un projecte de llei extraordinari per adquirir una parcel·la de gairebé 1.800 metres quadrats situada al costat del centre penitenciari de la Comella. L'objectiu és reservar espai per una futura ampliació de les instal·lacions i habilitar-hi un mòdul destinat a salut mental. La iniciativa forma part del pla d'acció impulsat per l'executiu per modernitzar i adaptar els equipaments penitenciaris. I Escaldes Engordany ha iniciat els tràmits per formar part de l'Associació Europea de Viles Termals Històriques, una xarxa vinculada al Consell d'Europa que agrupa municipis amb patrimoni relacionat amb les aigües termals. La candidatura presentada pel Comú busca reforçar la projecció turística de la parròquia i potenciar el seu valor històric i patrimonial dins d'un circuit internacional de ciutats termals.
1: Escoltes Flash FM a Andorra.
3: Flash
1: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Major Lazer, a través de Watch Out For This, Bombayer, una cançó que va ser una barra i un després per ells. 2013, a les 7:35 minuts. Molt bon dia, família.

0: imprescindibles d'aquesta temporada. 7:37, Gemma de Güell, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Manchado, com estàs?
0: Doncs prou bé, pel que podria ser prou bé. Xan Ponsa, bon dia.
2: Yep!
0: Bon dia.
1: Ui, aquest té molta energia. Es nota que és divendres, eh?
2: Divendres fa les tendres.
0: Va, i rematem aquesta energia amb un bon temps o què?
2: Doncs sí, perquè avui el dia serà molt assolellat a tot Catalunya, sobretot durant el matí. A la tarda tindrem alguns núvols més a punts del Pirineu, que deixaran alguna gota potser a punts del Ripollès. També algunes boires al vespre arribant des del litoral de la Costa Brava, poca cosa en principi, i un cap de setmana molt tranquil on les temperatures seguiran sent bastant altes. Per tant, cap de setmana de sol i platja i mosques.
0: Home, això està molt bé. A part que aquest cap de setmana hi ha molts municipis que s'agafaran pont perquè dilluns és festa.
1: Exacte, quina sort.
2: Clar, perquè nosaltres no tindrem festa.
1: No, aquí estem per tothom nosaltres.
0: Hi ha altres municipis que no fan festa, per tant, nosaltres estarem al peu del canó empatitzant amb aquests municipis que no és festa.
1: I tant, sempre.
0: Per tota la festa que s'agafi pont, Jan, entenem que serà un bon cap de setmana on es podrà anar a la platgeta.
2: A la platja, podrem anar a fer surf, podrem anar a fer vela, podrem anar a fer bici, podrem anar a fer badminton.
1: Ja està, ja està. Podrem fer de tot.
2: Bueno, no, de tot no. Esquiar, per exemple, ja no.
0: Clar, és
1: veritat. Perdó. Vale, ho sento molt.
2: Sisplau, no generalitzis, perquè després passa el que passa.
0: No desinformem.
2: No desinformem.
0: No desinformem.
1: Si voleu, marxo, eh?
0: No cal. Però no desinformem.
2: Falta greu, de moment.
0: Falta...
1: Necessito que algú em defensi, sisplau.
0: Temperatures en directe, va.
2: Vinga, anem cap al Ripollès, a Sant Pau de Segúries, on tenim gairebé 10 graus. A Tàrrega, a l'Urgell, 17 graus ja. A Begues, al Baix Llobregat, 19 graus i mig. I acabem a Prades, un lloc on es veurà molt bé l'eclipsi del dia 12 d'agost, per cert, al Baix Camp, amb 6,4 graus Celsius.
0: El 12 d'agost, m'has dit?
2: Sí, el 12 d'agost.
1: Hi ha un eclipsi que ens quedarà amb tots de fosques i jo no hi soc. Estic a l'altra punta de... Pues
0: el 10 o l'11 d'agost m'ho recordes?
1: Sí,
0: o no. O no. Bueno, el que us recordo jo és que aquest estiu, a part d'aquest grandíssim eclipse, també arriba al Sier Festival amb els artistes més forts del moment. Lola Índigo, Mike Towers, Omar Kors, De La Fuente, David, De La Rose, RV, FV i Unblock. Juan Magán també hi serà.
1: Ostres, quins artistes.
0: Tu hi vas, oi?
2: A mi m'hi trobareu allà.
0: Ara. Ando por ahí, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Molt bé.
0: Sher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona amb el cartell més potent. Queden molt poquetes entrades, per tant, Jan, si vols anar...
2: Ja, m'he de pillar, ja.
0: Saps quina web és la que has d'entrar?
2: www.sherfestivalbarcelona.com
0: No.
1: Ai, ja està desinformant. No, falta greu.
0: No em rebentis l'avenció, que això després li haurem de passar a aquesta gent de Sher Festival. Sherfestival.org.
2: Ai, quasi.
0: Sherfestival.org. Flash FM.
1: Emissora oficial.
2: Som-hi.
0: Merci, Jan.
2: Vinga, gràcies a tu.
1: Fins ara.

Raisa, RUFV i Kremli és un dels cracs d'aquesta setmana, muchacha, al Flash Matí. Tres quarts en punt de vuit d'aquest divendres. Una setmana que se'ns tira a sobre pràcticament. Bele Quevedo, Obvien de Drams, junts amb Jo i Tu.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Blanco de verano, Don Simón.
2: Blanco de verano, Don Simón.
1: Nou blanco de verano, Don Simón.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
9: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.
12: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
13: Ah, no? I com us ho heu fet?
12: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
13: Ui, sí! No sento res.
14: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: Ah, no penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a

0: 2011, que de fet ara el juny farà 15 anys que va ser nomenada Flash FM.
1: Mare de Déu, quant de temps. Ai.
0: Ho recordem com ahir? Jo recordo la
1: com
0: primera vegada
1: no.
0: que la vaig sentir.
1: Com jo la de... Jo també.
0: Sí.
1: L'Infau m'encantava, sí, tio. Home. És que era molt guai.
0: 4 minuts per arribar a les 8 d'aquest matí de divendres. Som-hi amb Bad Bunny, Baile Inolvidable. Pues,

0: Flash. L'única alarma que sona a festa. Flash Matí. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. La reunió a la seu del Departament d'Educació per desencallar el conflicte en el sector ha acabat sense avenços concrets, però amb el compromís que les parts es tornin a seure a negociar avui al migdia. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit al Departament que si no presenten una resposta clara a les seves demandes, hi haurà un trencament i continuaran, ha dit, amb un escenari de mobilitzacions. D'altra banda, els pressupostos han donat aire al govern de Salvador Illa per encarar la segona part de la legislatura. L'executiu aprovarà ara sí els seus primers pressupostos supostos amb mesos de retard i després que en el primer intent els hagués d'acabar retirant per la negativa d'Esquerra Republicana a aprovar-los. I Bad Bunny ja escalfa motors a Barcelona per al primer dels dos concerts que oferirà avui i demà l'Estadi Olímpic Lluís Companys abans de continuar la gira cap a Madrid. Els fans esperen especialment veure en directe la casita, un element de l'escenari inspirat en les cases tradicionals de Puerto Rico que s'ha convertit en un dels grans símbols de la gira Debí tirar más fotos. Els esports. El rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha fet el pas i ha comunicat a la Junta Electoral que es vol presentar, però manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Al terreny de joc, l'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà les espera l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També demà el Girona té un partit molt important. A les 9 del vespre rep l'Elja Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd o empata, baixarà a segona divisió. I a la mateixa hora demà el Barça visita el València i l'Espanyol rep la Real Societat.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
3: Amb les cabres a l'estudi. Estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: És el número 1 de Flash FM i ho seguirà sent fins demà dissabte a les 6 de la tarda quan fem una nova repassada al Calibre 45. Gemma Déu, bon dia.
2: Edgar Manchado, molt bon dia.
1: Anem a fer-ho?
2: Anem a fer-ho, és el moment, ha arribat el moment. És ara mateix. Truqueu al 93-545-6868 per emportar-vos la samarreta exclusivíssima del Flash Matí.
3: Truca'ns ara. 93-545-6868.
1: Bon dia. No?
2: Quasi, quasi.
1: Oh, la línia 2 cau per primera vegada. Anem a la línia 1, a veure qui tenim. Hola, línia 1.
4: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com et dius?
4: Sergio.
1: Sergio, t'endús la samarreta del Flash Matí, sí. Què et sembla?
4: Pues moltíssimes gràcies.
1: Home!
2: Gràcies a tu, tio. Ole!
1: Amb molta energia, clar que sí. Des d'on ens truca, Sergio?
4: El truco des de Vilanova, la gent.
1: Home, gràcies. Està molt bé. Fa caloreta a Vilanova o què?
4: Fa caloreta per anar a la platja, ja que és cap de setmana,
2: doncs 30
4: graus, i bueno,
2: ja
4: aprofitarem
2: saps.
4: El bon temps.
2: I molt bé.
4: Ja està començant.
1: Molt bé. És festa dilluns a Vilanova o no?
4: No, és a Barcelona, em sembla, i hi ha algun poble, però aquí a Vilanova no.
1: Bueno, déu-n'hi-do, eh? Abans ho hem buscat i en molts pobles. Vaja, sí, Vilanova sí. No és festa. Doncs res, tu, aquí t'acompanyarem dilluns al Flash Matí, que nosaltres també treballem, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Ah, bueno, mira, solidaritat.
2: I tant.
1: Sergio, no ens pengis, que t'agafarem les dades, d'acord?
4: Moltes gràcies. Bon cap de setmana, guapos.
2: Igualment, guapo.
1: Bon cap de setmana i molt bon dia, Sergio. Hem de saber també que Mike Towers només aterrarà a Catalunya en dues dates i una d'elles serà l'1 d'agost al Mediterrània Festival, a Roses. També hi seran Potes de Reyes, Luar la L, molts altres noms i a molts altres registres, perquè també en el mateix festival, al Mediterrània, també tindrem a Pastis, Escudero, oh, Henry...
2: M'encanta.
1: Serà una fusió...
2: Sí, sí, molt curiosa.
1: Molt curiosa. Òbviament que no hi faltaran els nostres DJs Sergi Domena i Héctor Ortega, Mediterrània Festival, l'1 d'agost, a Roses. Avui mateix, a les 8 del vespre, la gent del Mediterrània Festival posarà 500 entrades a 55 euros.
2: Fantàstic, aprofiteu.
1: Per tant, poseu-vos una alarma a les 8 del vespre, 500 entrades a 55 euros. mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Bon dia.
2: Bon dia. Flash.

el seu final original, el que molava tu, el de Quevedo i el seu punto G des del Flash Matí de Flash FM. A punt Lola Índigo, abans la Morocha, Luke Ray BM.

0: Els matins són del Flash Matí.
1: Hola, Índigo.
2: I'm out of the game.

0: c'est pas une histoire de Magic System, hein. C'est Soul King.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Vinga, som-hi, amunt!
6: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis. Compte amb nosaltres.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis. Compte amb nosaltres.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està.
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara trobem trànsit dins a la carretera general o avinguda Salouen amb dos sentits de la marxa i a la carretera general 3 entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
16: Flash FM, la ràdio.
17: Ladies and gentlemen,
16: dance leader.
18: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
19: Ah, no? I com us ho heu fet?
18: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
19: Ui, sí! No sento res.
20: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
21: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: a través de Dardos, un dels temes del moment a Flash FM i al Flash Matí. 5 minuts per arribar a 8:45. Gemma de Güell, bon dia.
1: Edgar Manchado, molt bon dia.
0: Avui és 22 de maig.
1: Avui és el Dia Internacional del Pac-Man, del Comecocos.
0: Del Pac-Man!
1: M'encanta. Qui no ha viciat hores i hores en aquest videojoc tan meravellós? I, bueno, que sabeu que és el dia, aquest s'ha escollit el Dia Internacional perquè va sortir al mercat d'Estats Units el 22 de maig del 1980... i va ser un èxit rotund, que de fet el Pac-Man es va fer per noies, no? Perquè abans les noies no jugaven tant, o això creien, i es van sorprendre quan van veure que tothom es viciava en aquest joc, d'acord? Que de fet hi ha un rècord de 293.822 màquines venudes des del 80 fins al 87. En 7 anys van vendre quasi bé 300.000 màquines del Pac-Man, eh?
0: Que fort. A mi el que em sap greu és pensar que hi haurà gent que les noves generacions, que van una mica a la seva bola...
1: No el coneixeran.
0: No el coneixeran.
1: Saps que un dels últims nivells és perquè el Pac-Man arriba a una espècie de... No, ara m'estic confonent amb el Tetris.
0: Compte, compte.
1: L'Anna va dir que arriba... No, arribes a un punt que ja no funciona bé. Que és el màxim que pots arribar.
0: Estàs parlant del meu cap, també. No. Arriba un punt que no funciona bé. Recordem també que demà dissabte ens anem de festa al Superclub de Malgrat de Mar, Deseo i Flash FM, la combinació absoluta, fent un homenatge a Bad Bunny, que ja sabeu que està per Barcelona.
1: Sí.
0: De fet...
1: En breus
0: anirem a fer una volteta.
1: Per Palau Sant Jordi, a veure com estan els ànims i la gent, no?
0: Vols anar tu?
1: Vinga, jo m'hi passo. Jo em sacrifico per la gent, per vosaltres.
0: Doncs escolta... Si tu vols anar al Sant Jordi...
1: Jo hi vaig.
0: Com és el Sant Jordi?
1: Jo hi vaig.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Sindicat de l'Habitatge manté les crítiques contra el projecte de llei de desintervenció dels lloguers després de la reunió que va mantenir amb demòcrates i ciutadans compromesos. El col·lectiu considera que la reforma continua afavorint la dinàmica especulativa del mercat immobiliari i alerta dels riscos d'inseguretat residencial i d'augments excessius dels lloguers. Tot i això, el sindicat valora positivament que la majoria parlamentària s'hagi assegut a negociar després de mesos de mobilitzacions i reclama que el text final incorpori més garanties per als llogaters i compromisos futurs en matèria d'habitatge. Parlem del projecte de llei d'ordenació farmacèutica presentat pel Ministeri de Salut, que preveu nous criteris per regular l'obertura de farmàcies al país. Segons va explicar ahir la ministra Elena Mas, l'actual xarxa dona cobertura suficient a la població amb una proporció d'uns 70 establiments per cada 100.000 habitants, una xifra superior a la d'Espanya o la de França. La reforma fixa requisits de distància mínima entre farmàcies en aquelles zones amb més concentració, com és el cas d'Andorra la Vella o Escaldes, on caldrà mantenir una separació mínima de 500 metres. En la resta de nuclis, aquesta distància haurà de superar el quilòmetre i garantir servei a una població mínima de 1.500 persones. El text busca reforçar la qualitat assistencial i ordenar el creixement del sector. En successos, un home resident de 64 anys va ser localitzat sense vida aquest dimarts a la tarda al seu domicili del carrer Bonaventura Ribaregua d'Andorra la Vella. L'avís el va rebre la policia després que diversos veïns alertessin que feia setmanes que no el veien. Bombers i policia van accedir a l'habitatge forçant la porta. Segons han confirmat fonts policials, la mort hauria estat per causes naturals. Destacar que el govern ha aprovat un projecte de llei extraordinari per adquirir una parcel·la de gairebé 1.800 metres quadrats situada al costat del centre penitenciari de la Comella. L'objectiu és reservar espai per una futura ampliació de les instal·lacions i habilitar-hi un mòdul destinat a salut mental. La iniciativa forma part del pla d'acció impulsat per l'executiu per modernitzar i adaptar els equipaments penitenciaris. I Escaldes i Engordany ha iniciat els tràmits per formar part de l'Associació Europea de Viles Termals Històriques, una xarxa vinculada al Consell d'Europa que agrupa municipis amb patrimoni relacionat amb les aigües termals. La candidatura presentada pel Comú busca reforçar la projecció turística de la parròquia i potenciar el seu valor històric i patrimonial dins d'un circuit internacional de ciutats termals.

0: Yankee, que ja sonava per Flash FM, algú s'ha dinat en aquest cas, More Than Friends. 13 anys de la publicació d'aquesta cançó. 2:05 de nou, molt bon dia, això és el Flash Matí de Flash FM.
1: Això que te

0: una de les santíssimes de BL, una de les santíssimes que BL ens ha endollat dins la nostra antena, que es diu No Tiene Sentido, a les 8:38, Gemma de Wey, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado, què tal?
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
1: Hola, tio.
0: Un divendres amb regusta pont per molts dels nostres oients que, si es beneficien d'aquesta festa que hi ha dilluns, faran pont, si no, no?
1: Sí, clar.
2: No. Potser s'hauran de tirar per un pont per no fer pont.
1: Ah, no, no, per tampoc favor, caldria, tampoc no siguem caldria. Bèsties.
0: I en Jan Ponsa ens dirà quin temps farà.
2: Doncs sí, perquè és la meva feina. Avui serà un dia molt tranquil a Catalunya i, en general, tot el pont. Ens esperen dies estables, temperatures altes, temps d'anar a la platja. A mi ja m'avorreix una mica haver d'explicar aquest temps, la veritat.
1: T'avorreixes al maig? Ah, bueno, d'haver d'explicar aquest temps.
2: Sí, perquè jo prefereixo una mica de pluja, no,
1: no
2: sé.
1: No, no, no.
2: Clar, bueno, això ja no ho deixo jo. Para lo bueno y para lo malo, aquí estem. Llavors, les temperatures seguiran pujant. Avui, com a molt, les més altes, uns 35 o 36 graus al Pla de Lleida. Els propers dies seguirem amb temperatures molt altes i poques pluges. S'esperen, com a molt, algun ruixat de tarda a punts del Pirineu, però vaja, ni pena ni glòria.
0: Clar, ara mateix com tenim les temperatures?
2: Doncs mira, anem, per exemple, a la ciutat de Badalona, on tenim gairebé 20 graus. Després també ens podem moure a Font-rubí, a l'Alt Penedès, amb 20 graus, també. I acabem al Poal, al Pla d'Urgell, amb 16 graus. Bueno, i acabem, perquè em falta una, a Das, a la Cerdanya, aquí amb una mica més de fresca, amb 11 graus.
1: Ui, no me'n recordava.
2: És que és una sorpresa. La frase del dia, vinga, va. Entre plantar i collir existeix un regar i esperar.
1: Ostres, tu, que curta, cada dia més curta,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, tot és curt perquè això és una ràdio i s'ha d'anar per feina, però al final aquí aquesta frase ens parla de la necessitat de deixar que les coses tinguin el seu temps.
1: No
2: vulguem córrer massa.
1: Que tinguem paciència a la vida.
2: Però doncs construïm els nostres projectes amb paciència i energia.
0: Gràcies, Jan.
2: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer, de veritat. Ha estat tan bé. On Flash FM.

0: Des de El Baifo, que és l'últim àlbum d'estudi de Quevedo, rescatem La Graciosa amb Elvis Crespo.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Que torna a sonar a la nostra antena després d'aquell mitiquíssim Vamos a bailar, 3:15:09. Un pèl més calmat sona Rusovski des del Flash Matí, a ritme d'aquest Malibú. Molt bon divendres, família.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 29 de desembre del 1933.
1: I el número de la sort, el...
2: L'11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: T'ha entrat el neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
9: Blanco de verano, Don Simón.
10: Blanco de verano, Don Simón.
9: Nou blanco de verano, Don Simón.
11: És tan tendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
12: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
18: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
19: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
18: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
20: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
21: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
22: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
21: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
23: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
24: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86-22-88.
25: Departament comercial del grup Flash Andorra.
26: Si una cançó és immortal, és un hit.

fa un parell d'estius, aquesta, que va passant d'estiu en estiu. 3 minuts i arribem a les 9 d'aquest matí de divendres. Ens posarem al dia amb el flash informatiu de la Paula Montes. Abans, si hi ha un artista que està en boca de tothom i ho estarà durant tot el dia d'avui, és Bad Bunny. Arriba en concert i nosaltres demà li farem un grandíssim homenatge al Superclub de Malgrat de Mar amb el company Sergi Domena. Festa espectacular de CEO i Flash FM que s'uneixen amb la casita al Superclub Malgrat de Mar. Demà hi serem amb en Sergi Domena. I sonarà aquesta? Clar que sonarà. Nueva York.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. La reunió a la seu del Departament d'Educació per desencallar el conflicte en el sector ha acabat sense avenços concrets, però amb el compromís que les parts es tornin a seure a negociar avui al migdia. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit al Departament que si no presenten una resposta clara a les seves demandes hi haurà un trencament i continuaran, ha dit, amb un escenari de mobilitzacions. D'altra banda, els pressupostos han donat aire al govern de Salvador Illa per encarar la segona part de la legislatura. L'executiu aprovarà ara sí el seu els primers pressupostos amb mesos de retard i després que en el primer intent els hagués d'acabar retirant per la negativa d'Esquerra Republicana a aprovar-los. I Bad Bunny ja escalfa motors a Barcelona per al primer dels dos concerts que oferirà avui i demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys abans de continuar la gira cap a Madrid. Els fans esperen especialment veure en directe la casita, un element de l'escenari inspirat en les cases tradicionals de Puerto Rico que s'ha convertit en un dels grans símbols de la gira Debí tirar más fotos. Els esports. El rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha fet el pas i ha comunicat a la Junta Electoral que es vol presentar, però manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Al terreny de joc, l'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà les espera l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També demà el Girona té un partit molt important. A les 9 del vespre rep l'Elx a Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà, però si perd o empata, baixarà a segona divisió. I a la mateixa hora demà el Barça visita el València i l'Espanyol rep la Real Societat.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

Pobla Quevedo, la veritat, no hi ha ni una cançó dolenta dins el seu últim àlbum, que es diu El Waifo. El Golpito és la triada com a mega crack aquesta setmana i la triada per engegar una nova edició del Flash Matí. En aquest cas, la del divendres 22 de maig, una nova hora. L'edició l'hem engegat a les 6 del matí, això també és veritat. Nosaltres ja fa estona que estem desperts. I aquí serem fins les 11, fins que arribi el torn de la Clàudia Cifu. Molt bé, família. Avui també un dia molt especial. Tenim concert de Bad Bunny. De fet, tenim a la Gemma Manzanero ara mateix de camí cap a l'Estadi Olímpic per copsar una mica l'ambient que s'està vivint a aquesta hora del matí. Sabem que des d'ahir al vespre ja hi ha gent fent cua des d'ahir al vespre i, per tant, jo crec que coneixen ara mateix alguna història. Gent que està una mica més pa allà que pa acá, però escolta, qui no ha fet mai alguna bogeria pel seu artista preferit? El que és una bogeria és que els nostres amics de Jardiland estan d'aniversari, que ho volen celebrar amb nosaltres, amb un val regal de 30 euros perquè escolliu entre plantes, decoració, terrassa, jardí, el que us doni la gana, com voleu gastar aquesta pasta. Jo a vosaltres miraria per casa què us fa falta, sortiria al balcó, a veure si hi ha alguna coseta, per molt tonteria que sigui, que dieu, mira, fa temps que penso que això ho podria posar aquí i no m'aclaro, no em decanto. Doncs escolta, tenim un val de 30 euros per un de vosaltres perquè el podeu gastar amb Jardiland, d'acord? Per tant, envieu-nos whatsapps al 628-060513 comentant-nos amb què us gastaríeu precisament aquests 30 euros. Enhorabona i moltes felicitats, sobretot als amics de Jardiland. Flash.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
5: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: desallotjament. Perucaville 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara trobem trànsit dents a la carretera general o avinguda Salouen amb dos sentits de la marxa i a la carretera general 3 d'entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
9: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
10: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
9: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
10: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

cançó que recuperem des del 2024 aquí al Flash Matí. Hem enviat a la Gemma Manzanero al Estadi Olímpic Lluís Companys aquesta nit, primer concert de Bad Bunny Baby. D'aquí una estona connectarem amb ella per copsar quin és l'ambient. I aquells que us heu quedat sense entrada per Bad Bunny, que jo sé que algun que altre hi ha que escolta el Flash Matí cada dia i que diu, escolta, jo volia anar, no he pogut rascar una entrada. És una llàstima, la veritat, és una llàstima. Nosaltres una vareta màgica no tenim, la veritat, però bueno, nosaltres ja sabeu que sempre pensem molt en vosaltres. I tenim una cosa entre mans, que a mi encara no m'ho deixen dir. Jo sé que està fet, però a mi no m'ho deixen dir. L'únic que em deixen dir és que estigueu molt atentes i molt atents a l'antena de Flash FM, perquè per Barcelona no. Perquè és ja aquest cap de setmana. Però, és que ja estic dient massa. Ja està. Que estigueu molt atents.

0: Hi ha 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Entreu a infojobs.net, doneu-vos d'alta i busqueu Flash Espai FM. Tenim una oferta que es diu Provador de Festes. Si us seleccionem, us emportareu 1.000 euros per assistir a les festes Wrap Up. La Universitat de la Fiesta, tu. Infojobs, la teva primera feina és aquí.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: Flash.
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: I per arribar a 9:45 ho fem amb Young Sister i Kremli. Es diu Culo. Molt bon dia des del Flash Matí.

Bon dia, us parla Quim Barceló. El Sindicat de l'Habitatge manté les crítiques contra el projecte de llei de desintervenció dels lloguers després de la reunió que va mantenir amb demòcrates i ciutadans compromesos. El col·lectiu considera que la reforma continua afavorint la dinàmica especulativa del mercat immobiliari i alerta dels riscos d'inseguretat residencial i d'augments excessius dels lloguers. Tot i això, el sindicat valora positivament que la majoria parlamentària s'hagi assegut a negociar després de mesos de mobilitzacions i reclama que el text final incorpori més garanties per als llogaters i compromisos futurs en matèria d'habitatge. Parlem del projecte de llei d'ordenació farmacèutica presentat pel Ministeri de Salut, que preveu nous criteris per regular l'obertura de farmàcies al país. Segons va explicar ahir la ministra Elena Mas, l'actual xarxa dona cobertura suficient a la població amb una proporció d'uns 70 establiments per cada 100.000 habitants, una xifra superior a la d'Espanya o la de França. La reforma fixa requisits de distància mínima entre farmàcies en aquelles zones amb més concentració, com és el cas d'Andorra la Vella o Escaldes, on caldrà mantenir una separació mínima de 500 metres. En la resta de nuclis, aquesta distància haurà de superar el quilòmetre i garantir servei a una població mínima de 1.500 persones. El text busca reforçar la qualitat assistencial i ordenar el creixement del sector. En successos, un home resident de 64 anys va ser localitzat sense vida aquest dimarts a la tarda al seu domicili del carrer Bonaventura Ribaregua d'Andorra la Vella. L'avís el va rebre la policia després que diversos veïns alertessin que feia setmanes que no el veien. Bombers i policia van accedir a l'habitatge forçant la porta. Segons han confirmat fonts policials, la mort hauria estat per causes naturals. Destacar que el govern ha aprovat un projecte de llei extraordinari per adquirir una parcel·la de gairebé 1.800 metres quadrats situada al costat del centre penitenciari de la Comella. L'objectiu és reservar espai per una futura ampliació de les instal·lacions i habilitar-hi un mòdul destinat a salut mental. La iniciativa forma part del pla d'acció impulsat per l'executiu per modernitzar i adaptar els equipaments penitenciaris. I Escaldes i Engordany ha iniciat els tràmits per formar part de l'Associació Europea de Viles Termals Històriques, una xarxa vinculada al Consell d'Europa que agrupa municipis amb patrimoni relacionat amb les aigües termals. La candidatura presentada pel Comú busca reforçar la projecció turística de la parròquia i potenciar el seu valor històric i patrimonial dins d'un circuit internacional de ciutats termals.

0: A través de Choque, són les 9 i 37 minuts. Moment de fer el temps amb en Jan Ponsa. Hola, Jan.
1: Bon dia, Edgar. Què tal, com estàs?
0: Divendres, amb regús de cap de setmana, hi ha molts que faran pont, que dilluns és festa a molts municipis de Catalunya.
1: Així és.
0: I jo crec que la gent vol saber si és un cap de setmana de platja o no.
1: És un cap de setmana de sol i platja i crema solar, perquè el sol pica i amb força. Avui és un dia molt estable, amb sol a tot Catalunya, amb... bàsicament sol, alguns núvols a la tarda punts al Pirineu, temperatures màximes de 36 graus, les més altes al Pla de Lleida, i el proper cap de setmana sembla ser... Ai, el proper cap de setmana, al llarg del cap de setmana, sembla ser que les temperatures es mantindran força altes, amb temps molt estable, no s'esperen ruixats al llarg del cap de setmana, per tant, neu a la platja, neu a fer activitats a l'aire lliure, això sí, a cuidar d'una calor.
0: Espera. Vols dir aneu a la platja, no?
1: Sí.
0: Ah, és que he entès neu a la platja i dic, no sé què està...
1: No, aneu a la platja, no.
0: Nieve en la playa, havia entès. Nieve a la...
1: No, t'imagines? No, bueno, a veure, depèn de la platja, hi ha certs consums de...
0: No! A 9 i 38 minuts del matí, temperatures en directe.
1: Doncs mira, mateix a Castellnou de Bages, al Bages, tenim 20 graus, a Tírvi, al Pallars Sobirà, 12 graus, a Tàrrega, a l'Urgell, tenim gairebé 24 graus, i acabem a Castellà de Nuc, un bonic poble del Berguedà, amb 16 graus Celsius, Edgar.
0: Això està molt bé, Jan.
1: Que jodido.
0: La setmana que ve, dilluns, estarà l'Héctor Ortega.
1: Sí?
0: Per tant, ja t'ho muntaràs amb ell.
1: Quins nervis. Ha estat un plaer, Edgar.
0: M'ha agradat molt conèixer.
1: T'estimo molt, va, de veritat.
0: Te quiero. Adéu.

Sexy and I Know It. Fins al 2011 hem viatjat per recuperar aquesta grandíssima proposta de LAMFAO, una formació que estava formada per un tiet i un nebot, fixa't tu. Van fer 3-4 cançons, totes elles número 1, i van marxar. Sexy and I Know It. 3/4 en punt de 10 d'aquest matí de divendres, 9 cada setmana pràcticament en marxa. Som-hi amb Mike Towers i Quevedo, que ara ens acaba de dir en Jan Ponsa del Temps, que serà un cap de setmana soleado. Som-hi, va, bon dia. Yeah.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
2: Ostres.
1: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
3: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
15: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
14: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
15: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
14: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
18: Flash FM.
0: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
19: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
19: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
20: Visca Flash FM!
21: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11. A

0: El so Màquina de Dimitri Vegas i Like Mike a través de Màquina Time, una cançó, un remix que van presentar el passat Tomorrowland i que al final, escolta, va caure amb tanta gràcia que l'han fet cançó. 5 minuts i arribem a les 10 d'aquest matí. Avui és un dia important per Bad Bunny, per la ciutat de Barcelona. A l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'hi celebra el primer dels concerts de Bad Bunny i hem enviat la Gemma Manzanero. Hola, Gemma.
1: Hola, Edgar Manchado, aquí estic, eh?
0: Déu-n'hi-do, tot sigui per escaquejar-te de quedar-te aquí a l'estudi amb mi. Explica'm com està el tema, a veure.
1: Mira, la veritat és que estic molt bé aquí al solet, però he de dir que ja hi ha molta gent esperant. La gent, de fet, ha portat les seves cadires, els seus parasols, els seus paraigua, perquè fa moltíssima calor. Però la cua està com per trams, saps? Hi ha molts trams que rodegen tot l'estadi i la veritat és que tinc moltes ganes de parlar ja amb aquesta penya, a veure quanta estona porten aquí.
0: Escolta, t'has trobat algun friki, molt friki, ara que no ens estan escoltant els de la cua, eh? El típic friki que dius, sí, és que porta ahir des de les 4 de la tarda. Te l'has trobat o què?
1: De moment no, però sí que és cert que m'he trobat a gent ja amb el típic barret del Bad Bunny de palla, saps?
0: Vale.
1: Però tinc ganes de trobar-me algun personatge així random.
0: Doncs escolta, mira de buscar-ne un parell o tres i d'aquí una estona tornem a connectar amb tu, la Gemma, que està a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i porta'm algun personatge que ens doni una mica de xitxa. Vinga. Contingut.
1: Ho intentarem, no crec que costi gaire, eh?
0: I posa't crema solar, Gemma, que tu que ets blanqueta...
1: Sempre, ja la porto. La portem.
0: D'aquí una estona tornem amb tu, Gemma, moltes gràcies.
1: Vinga, fins ara, nois.
0: La Gemma Manzanero, que està a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquesta nit, superconcert de Bad Bunny. Anem amb la Villa, Ryan Castro i Capo, bon dia. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. La reunió a la seu del Departament d'Educació per desencallar el conflicte en el sector ha acabat sense avenços concrets, però amb el compromís que les parts es tornin a seure a negociar avui al migdia. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit al Departament que si no presenten una resposta clara a les seves demandes hi haurà un trencament i continuaran, ha dit, amb un escenari de mobilitzacions. D'altra banda, els pressupostos han donat aire al govern de Salvador Illa per encarar la segona part de la legislatura. L'executiu aprovarà ara sí els seus primers pressupostos amb mesos de retard i després que en el primer intent els hagués d'acabar retirant per la negativa d'Esquerra Republicana a aprovar-los. I Bad Bunny ja escalfa motors a Barcelona per al primer dels dos concerts que oferirà avui i demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys abans de continuar la gira cap a Madrid. Els fans esperen especialment veure en directe la casita, un element de l'escenari inspirat en les cases tradicionals de Puerto Rico que s'ha convertit en un dels grans símbols de la gira Debí tirar más fotos. Els esports. L'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà l'espera a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, i aquest cap de setmana es tanca la Lliga de Primera Divisió i totes les mirades estan centrades en el Girona. L'equip de Michel s'ho juga tota una carta. Demà a les 9 del vespre rep l'Elx a Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà, però si perd o empata, baixarà a Segona Divisió. Per la seva banda, a la mateixa hora el Barça visita el València i l'Espanyol rep la Reial Societat.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: És el número 1 d'aquesta setmana d'Ora Yakis. Demà dissabte sortirem de dubtes i veurem si repeteix, si tenim segona setmana de Flashy Ice Cream i 31 Fam liderant el nostre chart o no. Demà dissabte també serà el dia on ens anirem de festa fins a Malgrat de Mar. Una festa d'aquestes que s'acaben convertint en llegenda. De la mà de DCO i Flash FM arriba a la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat amb el nostre company de l'Interactua, en Sergi Domena, i també amb el DJ set de Juan Esteban i Àlex Pacheco. La combinació copeta, Flash FM i DCO, junts en una nit d'autèntica bogeria. Demà dissabte, 23 de maig, a la casita del Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram DCO/grup, grup escrit amb GROUP. DCO/grup. Us hi esperem demà dissabte al Superclub Malgrat.

de les més top de Quevedo és aquesta, Colòmbia. Diem una de les més top, perquè clar, quina de Quevedo no és top. Bad Bunny, un altre dels artistes destacats a punt per sonar abans, Emilia Tini i Nicki Nicole juntes amb Black

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
4: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

This is Flash. Flash FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11.

0: dels temes del moment al Flash Matí, a Flash FM i al món sencer. I un altre dels temes del moment, però no de cançó, sinó que temes que tothom està parlant. És que Bad Bunny avui i demà actua a Barcelona. I com que la notícia sempre està al carrer, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Edgar Manchado, aquí estem.
0: Explica'ns on estàs, explica'ns-ho tu mateixa.
1: Doncs mira, estic a l'estadi Lluís Companys, aquí a la cua, amb moltíssima gent esperant per veure Bad Bunny, que és a les 8 de la tarda, crec, així que la penya porta moltes hores esperant, i el que queda, eh? I abans ens hem trobat amb una parella molt maca, el Diego i la Diana, que li hem canviat una samarreta per un barret de Bad Bunny.
0: Què dius, però, ara?
1: Sí, però, clar, m'he quedat al seu barret, però és que aquí fa una calor que flipes.
0: A veure.
1: No vull que li entri una insolació i li tornarem el barret al Diego i a la Diana, vale?
0: A veure.
1: Vols que te'ls passi?
0: Home, des de quina hora porten aquesta parella?
1: Mira, me pregunten que des de quina hora estàs aquí.
2: Des de les 8 aproximadament. Bueno, antes porque entre que hemos aparcado y todo.
1: Claro. ¿Des de dónde venís?
2: Madrid.
1: Ah, que venís de Madrid hasta aquí. ¿És la primera vegada que veréis a Bad Bunny?
3: Sí.
1: És la seva primera vegada.
0: No van al de Madrid i venen al de Barna. Això està molt bé.
1: Exacto. ¿Cómo es que no vais al de Madrid, pero venís al de Barcelona?
2: Porque cuando estuvimos buscando entradas, como no sabíamos cuántas fechas iba a tener, entramos en las dos colas y dijimos, el que toque, toco.
1: El que toca, toca. Bueno, mira, a mí me gustaría que antes de despediros, si podéis cantar una canción o algo los dos juntitos de Bad Bunny, yo os acompaño, ¿no?
0: A ver.
1: Me pregunto, la que queráis. ¿Sí?
0: Venga, va.
4: Yo no soy muy bueno cantando.
1: Yo tampoco soy buena cantando. Venga, va, ¿cuál? Los tres.
2: Ella empieza, venga.
1: Ella empieza.
5: Venga, Diana.
1: Uno, dos, tres, ya.
6: Debí tirar más fotos de cuando
2: debí tirarte
6: a besos y abrazos.
0: Mare meva, quin desastre.
1: Molt bé, no, Edgar?
0: Però qui m'has buscat? És un desastre, això, Gemma.
1: Escolta, li hem donat una samarreta del Flash Matí perquè se la mereixen.
0: Oh, molt bé!
1: Ah, amigo.
0: Això està molt bé. Però escolta, Gemma, queda't per allà, que segur que algun personatge més trobes. Perquè has d'intentar, Gemma, trobar el que faci més estona que porta esperant. Algú que ahir al vestre ja estigués esperant.
1: Ja. Estamos trabajando en ello.
0: Segur que el trobes.
1: Segur, perquè això és molt gran, hi ha moltes cues.
0: Escolta, Gemma, que són les 10:25 i també tenim el sorteig del Jardiland en marxa, 30 euros, eh?
1: 30 horassos, eh?
0: Això està molt bé, Joan, que los quiten de les manos, eh? Una terrasseta, decoració al jardí, Joan.
1: Una planteta, una margarida.
0: Ara, 628-06-05-13, que ens queda mitja hora de programa i això, Gemma, ho hem de repartir ja, eh?
1: Això, sí, totalment, mica va participeu, eh?
0: Tu preguntaria a la gent que està aquí esperant a la cua de Bad Bunny. No queréis una petúnia? No
1: sap què fa. La gent d'aquí ja et té prou amb les insolacions que estan agafant, eh? Sí.
0: Bueno, Gemma, queda't per allà i d'aquí una estona tornem a connectar amb tu, vale?
1: Fins ara, nois. Fins ara, Edgar.
0: Adéu.
7: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Nosaltres anem a posar una mica de Golden amb Hantrix i companyia des del K-pop Demon Hunters. Golden, al Flash Matí. Bon dia.

Give Me Everything, cançó que estem recuperant des del 2011, Pitbull i Neyo presents, un dels grandíssims números 1 d'aquella mateixa temporada. Dos minuts que passen per sobre de dos quarts d'11. Som-hi amb JC Reyes, Loquita, el Flash Matí.

0: Échate pa' acá.
1: Has dit la graciosa, el so de Quevedo.
0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: I també d'Elvis Crespo, aquell que cantava allò de Vamos a bailar. Són les 10:42 minuts d'aquest matí de divendres. Molt bon dia. L'Aquàrium de Barcelona celebra l'amor, però no només el romàntic. Amor per compartir una experiència. Amor per l'oceà i amor pels taurons. És Shark Lovers. Una manera diferent de viure a l'Aquàrium i de descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona has de veure i viure Shark Lovers.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
2: ¿De qué?
1: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
2: ¡Buah! Con ese colacao.
1: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
2: ¿Qué más quieres?
1: Más mañana es así.
3: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM 93.8.

nous a través d'aquesta aurora a les 10:51 minuts aquest matí de divendres aquí al Flash Matí de Flash FM. Mike Tower ja de fons amb Westcall i Obi on the Drums, és la W Sound 23, 5 estrelles. Pensava que

0: és Cano, el mateix que en el seu dia va cantar allò de Se pone las Nike, que es va presentar amb aquella cançó, ara amb Justin Quiles signa això que es diu Olvidar-nos de tot. Camí cap a les 11 d'aquest matí de divendres, nou cap de setmana en marxa per molts de vosaltres, cap de setmana també en forma de pont, ja que en molts municipis dilluns serà festa. I la primera en agafar-se pont és la Gemma Manzanero, que s'ha anat a l'Olímpic Lluís Companys. Hola, Gemma.
1: Sí. Hola, Edgar Manchado, aquí estic amb tota la trupe fent la cua.
0: Tu has marxat ja a la ràdio.
1: I hi ha gent que porta aquí...
0: No tornaràs, t'has fet amic d'algú, suposo que t'hauràs fet amic d'algú. No sé, què t'has trobat per la cua del concert de Bad Bunny?
1: Buah, m'he trobat a moltíssima penya, gent que anava disfressada de Bad Bunny, gent que portava les tendes de campanya, gent que portava motxilles amb vi, amb cava, que de fet hi havia un grup de noies però que ja han entrat perquè estan fent aquí com una cua... No sé, va com per trams, això, eh?
0: Ah,
1: entren
0: val,
1: per
0: val,
1: trams.
0: Val. És com la ronda litoral, sí. Que hi ha trams on hi ha molt d'embús i trams que no, eh? Vale, ho pillo.
1: Igual, igualet. Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, avui concert de Bad Bunny, sobretot la gent que s'hagi de moure per aquella zona. Aquesta nit, mal rotllo.
1: Uau.
0: Molt de mal
1: Mira,
0: rotllo.
1: El meu consell és que si veniu abans porteu moltíssima crema solar i molta aigua. És que importantíssim, eh?
0: Clar, és que hi ha gent que està fent cua des d'ahir al vespre, em sembla.
1: Total, hem parlat amb unes noies que portaven des del dijous, des d'ahir a la, per la tarda, nit.
0: Uau,
1: vull dir, que porten
0: fort.
1: Aquí migdia.
0: Que fort, és a dir, la cua fins on arriba ara mateix, no sé...
1: És que ja et dic, rodeja tot l'estadi, va per trams, d'acord? Hi ha gent també venent les banderetes del Puerto Rico, aquí qui no corre bola, saps? Aquí tothom vol treure pasta.
0: Escolta, demà farem l'after party del concert de Bad Bunny a la casita del Superclub Malgrat de Mar amb el nostre company en Sergi Domena, per tant,
1: si
0: demà us quedeu amb ganes de més, ja sabeu que el Domena us espera al Superclub Malgrat amb Deseo per Flash FM, una festa està espectacular. Espero que t'hi passis, Gemma.
1: Home, i tant, no hi fallaré.
0: I que la setmana que ve torna l'Héctor Ortega. Ara em fa pena,
1: sí.
0: Gemma, em fa pena.
1: Ai, et trobaré molt a faltar, Edgar.
0: Ai, amb lo bé que ens hem passat aquesta setmana.
1: Bueno, no passa res, no plorem. Ens trobarem als nostres somnis.
0: Sí, en els somnis, concretament. Sí, a vegades, no sé per què apareixes a vegades por ahí, saps?
1: Ui, per favor, para, que tomo verde.
0: Prou. Ha estat un plaer. Ha estat un plaer, Gemma, fer aquest parell de setmanes amb tu. Ho fas
1: igualment,
0: molt bé.
1: Igualment, el plaer ha estat nostre.
0: Totalment.
1: Ho fas molt bé,
0: Ho fas molt bé. I això ja el dilluns torna l'Héctor Ortega, que l'hem tingut perdut pel Japó aquests dies, i és aquest el motiu pel qual no ha estat amb nosaltres. Gemma, posa't crema, cuida't molt.
1: No, porto 50 quilos.
0: Ara,
1: igualment, Edgar.
0: I a les 11 s'hi posa la Clàudia Cifuentes. Adéu, Flash Matines.
1: Adéu,
0: Gemma. Adéu,
1: guapos i guapes. Debi tirar-me a foto.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Aquest aquí és el bon rotllo que ens porta Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia. This is Flash FM. Doncs sí, benvinguts i benvingudes a una nova hora de Flash FM després del Flash Matí. Doncs mira, ens quedem per aquí amb molta música i molt bon rotllo, que ja sabeu que això és habitual, segell de la casa. Són les 11 i 3 minuts, què tal com esteu? Vinga, va, que em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, us vinc a explicar una cosa, i és que... Bueno, de fet us ho explico després, abans, però ens quedem per aquí amb Jay Wheeler, que ens porta aquesta proposta romàntica.

0: 8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: El nostre so és únic.

Aquest aquí és el Quevedo, que té ben clar que no se'n va de la seva illa, que no, que es queda aquí, igual que nosaltres, que ens quedem aquí, acompanyats del ritme. Clar que sí, molt bon dia. Som-hi, va, que avui és divendres, que es nota l'ambient. Sé que teniu ganes de festa, així que després us explico una cosa. Abans, però, ens quedem per aquí amb Omar Cruz i Íñigo Flow, que ens porten aquesta aquí que es diu Forever Tu Cantel.

Flash. Chanel i Abraham Mateo, que ens porten per aquí, aquest aquí, que es diu Clavaito. Ens quedem per aquí amb un altre duo, va. Kid Voodoo i JC Reyes. Amb aquest èxit, que era número 1 d'inicis de temporada. Aquesta aquí es diu Me Mareo.

Aquesta aquí es diu Mujeres i la recuperem des del 2018. Per cert, a veure, aquí té ganes de pujar una miqueta els VPNs, les revolucions. Ho dic perquè és moment de Màquina Time, que ens porta per aquí Dimitri Vegas, Like Mike, amb aquesta versió de la mítiquíssima cançó Atlantis que ens portaven a principis del 2000, ni més ni menys.

Aquest aquí és el remix d'una foto on hi participen uns quants, que si em poso aquí a dir-los tots, no acabo mai. Els que sí que menciono per aquí són Rauw Alejandro, que ve molt ben acompanyat de Wisin i Ñengo Flow. Tots tres saben com fer un perreito que et farà arribar fins al terra. Aquest aquí es diu Contrabando en els últims minuts de l'hora de les 11 del matí.

J Balvin i Bad Bunny no només ens presentaven aquest exitàs del 2019 que es diu Que Pretendes, sinó que van fer un àlbum col·laboratiu sencer. Es diu Oasis, per si voleu donar-li una ull.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Doncs mira, per aquí tenim a la Emília, Luzmila i Zeca. Tots tres aquí fent el No se ve detrás del humo, No se ve, que ens portaven el 2023 d'èxits, que normal que segueixi sonant, perquè és en majúscules. Doncs mira, un bon inici d'hora, eh? Hem començat amb el Dora Yakis, hem tingut per aquí també a la Emília, i és el torn de Railsby, que ens ve a recordar que l'estiu està molt i molt propet. Flash. Aquesta aquí es diu Tu Bacin i va ser l'estrella de l'àlbum Afrolova edició 2025.

0: buit.
1: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
2: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant? Mora.

0: presenta Morabank Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el futur comença avui. Morabank. Tens un banc.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Romeo Santos i Pink Royce amb aquesta batxateta, que és la batxateta de la temporada 2025-2026. Es diu Dardos. Ens quedem perquè em quevedo, que ens porta Scanning.

El Mike Towers, que es pensa que no ens adonem del que realment significa el seu lal-la. Ben Joan, aquest aquí. Ens quedem per aquí amb Sopa de Cabra Su i Mon DJ, que ens presenten una versió d'una cançó que segurament ja coneixeu, Camins, Somnis i Promeses, edició 2026.

L'original és un dels molts èxits que s'inclou dintre de l'àlbum Punt MP3 que presenta by Emilia i que tots ells són autèntics exitassos. Com el que sona per aquí, que ens porta Quevedo i Elvis Crespo. Aquesta aquí es diu La

0: Fecky, Jay Cortez, amb aquest aquí que es diu 911, fent referència... Mira, m'has tractat malament, ara, pues si te duele, llama al 911. Clar que sí, que l'equivalent aquí seria el 112. Per cert, us vinc a explicar una cosa important, i és que aprofiten que avui és divendres, i venim d'un cap de setmana... Bueno, el que diràs, vindrà un cap de setmana potent. Parlem de festa. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros per sortir de festa. I et preguntaràs, ostres, Clàudia, i això com? Doncs mira, entra ara mateix a infojobs.net, dona't alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 eurazos, ni més ni menys, per assistir a les festes wrap-up. Tan senzill i tan divertit com això. Perquè Infojobs i Flash FM volem que la teva primera feina sigui aquí i, a més, ben pagada.
1: FM en la casa, todo el mundo arriba. Infojobs, baby!
0: Doncs mira, una de les cançons que segur que sona de festa és aquesta. Ayer la vi de Juan Magán, molt ben acompanyat de la veu d'Omar Montes, amb aquesta versió 2026.

cara perra. Pues clar que volem parreig. Aquest aquí és el Bad Bunny, amb el seu Moscow Mule, que per cert és el nom d'una beguda que probablement després de que llancés la cançó, però mira, el número de gent que la demanava es disparés. Ens quedem per aquí amb BL, aquest aquí es diu No Tiene Sentido.

0: Vale.
1: This is Flash FM. I aquest d'aquí era el Quevedo, amb una cançó que és super bon rollera i perfecta per iniciar nova hora. Aquest d'aquí es diu El Golpito i ve molt bé acompanyat de Nueva Línia, que és un grup de quatre noies que feien verbenes a les illes. I mira, han acabat aquí en una cançó a Quevedo i haig de dir que queda genial. Em presento.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé. Ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem per aquí amb Hugel, que ens porta aquest exitàs que es diu Jamaican, més conegut com a Bam Bam.

0: Aquest exitàs que ens arribava de la mà de Figaflauas, molt ben acompanyat de Muixca, de fet, va ser un encert posar-la ella a la veu, ens arribava el 2023 amb aquesta d'aquí que es diu Diabla.
1: Uy, la que es catalana, con los Figaflauas, tú sabes, aquí la Muixca.
0: Aquí la Muixca, efectivament. A més, va ser molt guai perquè va coincidir justament amb una etapa en la que la carrera de la Muixca començava a remuntar moltíssim i va arribar en el moment idoni. Ens quedem per aquí amb Easy Kid, que ens porta Shiny, fent referència que som iguals especials que un Pokémon Shiny.

0: assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
6: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
5: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
6: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.

Jay Wheeler és un romàntic, romàntic amb majúscules, eh? Aquest d'aquí es diu De Lejitos. Però pugem revolucions, eh? Canviem d'estat d'ànim. Sí, sí, i parlem del que està en boca de tothom avui, que és Bad Bunny, perquè avui inicien els concerts, avui i demà, de fet, tocaran aquí a Barcelona. I mira, aquells qui tingueu més ganes encara de Bad Bunny o no hagueu aconseguit entrades pel concert, us proposo un pla que us encantarà. Mira, hi ha festes que acaben convertint-se en llegenda, com per exemple els concerts d'avui. De la mà de Deseo i Flash Poema arriba la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat. Sessió especial del Sergi Domena d'aquí de la casa, acompanyat dels DJs Juan Esteban i Alex Pacheco. Eh? La combinació que ho està patant, Flash Poema més Deseo, junts amb una autèntica una nit d'autèntica bogeria i mira, de molt de jangueo, que és el que tenim ganes d'aquest cap de setmana, que el Bad Bunny ens té revolucionats. El 23 de maig i dissabte a la casita al Superclub Malgrat per fer, pues mira, l'after o el que us vingui de gust. Mira, entrades al @deseo_grup.

Mike Towers. Mike Towers i Benny Blanco, qui per cert, així com a dada, Benny Blanco és la parella de Selena Gomez. Que és conegut per ser productor de moltes i moltes cançons que han acabat sent exitassos. Mira, aquesta aquí tenim a Moraice Tangana, tots junts cantant per un desamor. Aquesta aquí es diu Droga. Droga.

Taco Duro amb la veu de Don Omar, eh? Un d'aquests temazos que qui no ha ballat mai, això de la mano en la cama... Bueno, se'm dona falta el cantar, ja m'enteneu. Vinga, va, que pugem de revolucions. Dimitri Vegas Like Mike, aquest aquí és el seu Machina Time fent honor. Efectivament, el tema Atlantis que ens arriba a principis del 2000. Aquí pugem el volum, eh?

Aquest aquí és el Floyd Menor, amb el segon exitàs que se li va fer superviral, primer a les xarxes i després arribant aquí, a la ràdio. Primer va ser Gata Only i després aquest aquí, el Peligrosa. Ens quedem amb Rusowski, va. Aquest aquí, concretament, em transporta a l'estiu, al bon rotllo, al solete. Bueno, pràcticament el que estem a puntet d'entrar. Queda ja un mes, pràcticament.

Aquesta cançó era la cançó de les parelles per excel·lència de l'any 2021 i Rauw Alejandro va aconseguir crear una peça que es pogués dedicar i fos maca. Aquesta aquí es diu Todo de ti. Ens quedem per aquí amb Bizarra Vida de Yankee, que ens porten un rotllo totalment diferent. Aquesta aquí és la sessió número 0, que ens arribava al

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Diversos exparlamentaris europeus han restat dramatisme a un eventual rebuig de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Durant el seminari de l'Associació Europea d'Antics Parlamentaris dels Estats Membres del Consell d'Europa, celebrat aquí al país, alguns participants han defensat que el país podria continuar mantenint relacions amb Brussel·les mitjançant altres fórmules d'acord, com passa en el cas de Suïssa. La trobada FPAP ha reunit una trentena d'exparlamentaris procedents de 16 països europeus, unes sessions que han servit per també abordar qüestions vinculades als reptes democràtics davant de la intel·ligència artificial i preparar el col·loqui internacional previst per al 2027 a Berna. Andorra la Vella, el Comú, ha celebrat aquest matí una nova sessió en què s'ha informat que el futur aparcament modular del Faner podria entrar en funcionament a finals d'any o inicis del vinent, sempre que es compleixin els terminis previstos. El nou equipament disposarà d'unes 200 places i s'ubicarà a l'espai de l'actual aparcament comunal Faner 2, reduït recentment després que la propietat recuperés una part de la parcel·la. Durant la mateixa sessió també s'ha aprovat la renovació per 3 anys del contracte d'arrendament de l'aparcament Valira, el que està situat al costat de la Dama de Gel. L'espai ofereix unes 180 places i tindrà un cost mensual de 32.800 euros. Paral·lelament, el Comú manté també negociacions amb dos propietaris privats per habilitar nous aparcaments a Santa Coloma i la Margineda. Fent referència a les finances comunals, el cònsol major, Sergi González, ha detallat que el primer trimestre de l'any s'ha tancat amb uns ingressos de 12,48 milions d'euros i unes despeses de 11,81. En camp, el Comú destinarà 1,9 milions d'euros a actuacions de millora de l'eficiència energètica en edificis comunals. Un dels projectes destacats serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes del complex esportiu i sociocultural i de l'escola Bressol dels Esquirolets. I Andorra s'ha incorporat al nou acord internacional impulsat per l'Interpol amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la protecció de dades de l'Organització Policial Internacional. La signatura s'ha formalitzat recentment a Toledo durant la conferència regional europea de la Interpol. El director de la policia andorrana, Bruno Lasne, ha representat el Principat en aquesta trobada on s'ha ratificat el tractat aprovat a finals de novembre durant l'Assemblea General de l'Organisme Internacional.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Mama, jo vull creps.
2: Però si ets al Màgic Parc, juguen sense parar.
4: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
2: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
0: Flash Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Justin Bieber i Nicki Minaj amb aquesta cançó que ens arribava després de la... de la febre del Biberchella, que va ser com es va dir l'actuació del Justin Bieber al Coachella, eh? Anda que no! Quin gustazo recuperar-la aquí. Efectivament, a Flash FM. Ens quedem amb Quevedo i Elvis Crespo, va. Aquesta d'aquí es diu La Graciosa. I ara me la faré jo, vale? La Graciosa en anglès es diu La Fanny. Toma!

Des de 2022 que Mora i Jay Cortez es van ajuntar per fer aquest temazo en majúscules que es diu Memòries, i que a més és una d'aquestes que cantant a la discoteca ho dones tot, eh? Cantes a ple pulmó. Doncs mira, parlant de festa, us vinc a parlar d'una oferta, sí, sí, d'una oportunitat que no podeu deixar perdre. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Què vol dir? Doncs que podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. Entra ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros, ni més ni menys, per assistir a les festes wrap-up. Així que ja sabeu, eh? Fàcil, senzill i, a més, home, és una molt bona oportunitat. Surs de festa, que habitualment tu pagues per sortir de festa, doncs aquesta vegada et paguem per sortir de festa, i no poc, eh? 1.000 euros, perquè a Infojobs i Flash FM volem que la teva primera feina sigui aquí, i a més ben pagada. Som-hi, li donem pas a Emilia Tini i Nicki Nicole. Això d'aquí és el Blackout.

Lola Índigo i Manuel Turizo, ben juntets per fer aquesta d'aquí, que es diu ni una, ni dos, ni tres, sinó mil coses. Arribant, mira, a la recta final de l'hora de les dues del migdia.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Vale, doncs mira, aquest aquí era Quevedo i Nueva Línia, que Nueva Línia és un grup de quatre noies que fan, de fet, verbenes als pobles, a les festes i tal, un grup molt, molt bo i molt conegut allà i que ha decidit portar-lo a la seva música. Som-hi, va, arrenquem nova hora.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Molt bé, ara que posem nom a aquesta veu, ens quedem amb una batxeteta, què us sembla? Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta aquí que es diu Dardos. Que per cert, l'altre dia vaig llegir a les xarxes que Romeo Santos i Prince Royce s'assemblaven molt i des de llavors és cert que no els puc distingir, o sigui, rarament, no sé, em costa, serà cosa meva, jo què sé. I tot

0: 8. Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
1: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
0: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
1: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
2: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
3: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
2: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquest aquí era Jay Wheeler amb el seu romàntic del Hitos. Bueno, més que romàntic, de fet, més bé com d'acord trencat, no? Bueno, ja sabeu que aquí les vibres es canvien ràpid i ja sabeu el que diuen, que mal d'amor se quita perreando. Això farem de la mà de Batllia, Licenzo Corleone. Aquesta aquí es diu Choque.

dels nostres. Flash FM.

bueno, uns quants d'aquí, amb aquests aquí, que són Los del Espacio. Grupo que posteriorment va ser una miqueta polèmic, però... un èxit segur. Per cert, perquè tenim un Marcuz que ens fa baixar una miqueta revolucions amb aquesta aquí que es diu Coco.

0: és FM. Let's go! El poder del ritme.
1: Brrr! Anuel!

Mira, bebesita, és com li deia la Noel a la Karol G en el seu moment quan encara eren parella. I ens remuntem al 2018. Aquesta aquí és una col·labo que ens arribava de la mà de Tekashi 69 i s'incloïa dintre del seu àlbum que es deia Drummy Boy. Còmic, el ritme no para, ja sabeu, aquí a Flash FM aquesta vegada, de la mà de Hugel, amb aquest aquí que es diu Jamaican.

A qui no li agrada un bon goti per goti? Perquè a mi, personalment, m'encanta. Aquest aquí ens arriba de la mà dels Tiet i es publicava el 2023 l'àlbum Epic Solete. Epic Solete, el que està fent aquests dies, i jo personalment encantadíssima, perquè a mi el bon temps em posa de molt bon humor i també saber que tenim l'estiu aquí al costat. Mira, us deixem per aquí de moment amb Golden, que ens arriba de la mà de Huntrix, la banda sonora de K-pop Demon Hunters.

Portem escoltant aquesta que es diu La Difícil. Bad Bunny, personatge indiscutible d'aquest cap de setmana. I és que, per si no us havíeu enterat, o probablement viviu dintre d'una cova, perquè és impossible no enterar-se d'això, perquè està tot arreu i en boca de tothom, és que avui arrenca la gira. És que la gira a la residència europea, concretament aquí a Barcelona, avui i demà ho estarà donant tot. Arrenca l'Interactua en qüestió de 5 minuts, així que us envio un petonàs, que vagi molt bé aquest cap de setmana. Us deixo per aquí amb el Sergi Domènech.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què passa, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Molt bona tarda i benvinguts al show de peticions i dedicatòries de Flash FM. Va, anem per feina, som-hi.

0: Sense cap mena de dubte, aquest és el dia, és la jornada, és la setmana i el mes Bad Bunny. Per molts motius, entre d'altres perquè de seguida pujarà a l'escenari de Barcelona, on té un sold out garantit des de fa temps ja, des dels primers minuts que van sortir a la venda, en definitiva. Aquesta és una de les seves últimes propostes, de les més representatives i que marca tendència. És el baile inolvidable, el tema ideal per aixecar avui divendres una nova dosi de ritme a la carta aquí a Flash FM. Què tal, com esteu? Bona tarda i benvinguts. Això hauria d'estar sonant i no ho fa. Ara sí. A vegades passen coses com aquestes, sí. Deixeu-me que us parli de Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3. Una aventura amb tots els personatges més mítics com la Beta, en Titó o la Ladybug. Tot passa a Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3, al carrer Rosselló 200... No, 485 de Barcelona, eh? Li he tret números. Obert tots els dies i a l'Interactua tenim avui especialment, i només avui, entrades dobles perquè hi pugueu entrar per la porta gran. Demaneu, dediqueu, 628-060513, i entre els molts missatges, un dels premis d'avui, perquè en tindrem diversos, és aquesta fantàstica entrada doble, especialment pels més petits, de l'Interactua. Evidentment, és un premi que va destinat a ells. I per una altra banda, ja sabeu, el que durant tota aquesta setmana també us hem anat oferint, que és aquesta entrada doble, en aquest cas abonament per 3 dies, del 17 al 19 de juliol a Alemanya, amb vols d'anada i tornada i allotjament per poder veure i viure l'experiència Perucabil 2026. També em demaneu qualsevol de les tantes cançons que tenim disponibles per fer sonar aquí a l'Interactua. Manifesteu la intenció de voler apuntar-vos al concurs. Us apunto, us oblideu de la pel·lícula i en qualsevol moment, i com qui no vol la cosa, ximpun. Us truquem per comunicar-vos que la idea és que us ho apunteu a l'agenda i que aneu preparant la maleta ja pràcticament. És la Cifuentes qui marxa. Salutacions d'en Domena. Va, go!
1: Hola, bona tarda, Flaix. Mira, estic aquí treballant al tractor una miqueta, que ja és l'últim dia de l'escola, ja, que estudio un cicle mitjà agrari. I res, volia dedicar una cançó als meus companys a l'agrària. Volia posar la cançó d'en Sacuduro i participar en aquestes entrades que he sentit que hi havia. I en el cas que les guanyés, pues, m'aniria amb una amiga.
0: Amb una amiga.
1: Vale, moltes gràcies i bona tarda.
0: Ja ho estudiaríem, això. A tu, adeu! Don Omar Lucenzo. L'inesgotable so i rima d'aquest Danza Cuduro 2010.

0: Aviam, qui tenim per aquí, quina és la cançó que volen. Soc l'Ester de Lleida i vull participar a les entrades pel Perucapville. Seria la il·lusió màxima del meu home. Bueno, probablement la primera i única del món mundial ets tu, Ester, i després ja vindria el Perucapville, si a casa. Vinga, us apunto. Moltíssimes gràcies. Demanava també la cançó d'Ardos, que acaba de quedar enrere, aquesta batxateta tan maca i romanticota de Prince Royce i Romeo Santos. Que no el Cerdan, que no porta el Cerdan darrere.
1: Hola, em dic Sara i vull dedicar la cançó nova de la Shakira, l'última, sí, a l'Ivan. Gràcies.
0: A Mambele es diu Algo Tu.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: allotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
5: Jo tinc al cap tota l'estona això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
7: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
8: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
7: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
8: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
15: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
16: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
17: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
18: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
14: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
19: Dame un grrr.
14: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
20: Un què?
14: Una hora del Tech House més top.
20: Ok, ok.

0: Ens diuen, bona tarda, Flash, podries posar de Lejitos per la meva parella Carla? Diu que ara mateix estem vivint lluny. Moltes gràcies. Bueno, ja em direu concretament on, perquè ja sabeu que aquí som molt curiosos i volem saber-ho tot de vosaltres. Moltes gràcies pel vostre missatge. Entenc que suficientment lluny com perquè ens escolteu a través de l'streaming i no a través de les freqüències de Flash FM. Tot tenen molta cobertura. Bueno, interpretem que lluny és lluny, vale? Bona cançó aquesta del Wheeler, eh? Com s'ha colat a les nostres vides i entre les peticions habituals de l'audiència del Interactua a través del 628-060-513. Tu caps 4:45. Hola, hola.
1: Hola, bona tarda. Mira, que acabem de sortir de la feina, estic aquí amb l'Alejandro. A veure si podíeu posar Still Loving, de Quevedo i Bicharachero.
0: Sí, home, sí.
1: Perquè ens alegra molt la tornada, és una cançó que ens agrada molt, ens posa molt bon humor, sí? Vinga.
0: Adéu-siau, no parar de Quevedos, eh?

0: Anem per feina, a veure què ens expliquen per aquí. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la MB. És la primera vegada que truco, però soc molt fan vostra. M'acompanyeu cada dia de tornada de Lleida cap a Igualada.
0: Molt bé.
1: I avui faig aquesta trucada perquè vull que sigui la primera i un regal pel meu fill, que avui és el seu aniversari, fa 13 anys.
0: Bravo.
1: I tenim molta vibra, molt mimetisme, i m'encantaria demanar-te la meva petició. És que tu, si us plau, escolleixis una cançó que li dediquis amb ell,
0: sí,
1: i que sigui una d'aquestes cançons tan canyeres, tan guapes, que poses els dissabtes, o una que a tu t'agradi moltíssim, d'aquella que dius tu, ostres, m'encantaria que demanessin aquesta, m'encantaria posar-la, fa molt de temps que no la poso, no sé, que t'agradi moltíssim.
0: Molt bé,
1: d'acord?
0: Molt.
1: Un petonàs molt gran a tu i a tots els flaixeros.
0: Un petó.
1: I molt bon aniversari.
0: Efectivament.
1: Que és el teu fill.
0: Doncs escolta, la felicitem també des de l'Interactua i li desitgem que tingui un molt bon dia. Evidentment, són tantes les opcions que al final que hem fet és posar una cançoneta d'aquesta animadota, que especialment m'agrada, per què no? Aquesta de John Summit, i Fate, que l'acompanya i que s'apropa potser una mica més al so del Warm Up, que és el programa que fem tots els dissabtes a les 9 aquí a Flash FM, al que crec que et referies. Ok, moltíssimes gràcies. Que sigui el primer amb els missatges, eh? Aquí estem sempre que vulguis. Tu i tothom, 628-060513. En joc, ja ho sabeu, abonaments pels 3 dies de Perucabil 2026, vols d'anada i tornada i allotjament per a dues persones. Guanyador, guanyadora i acompanyant que vulgui veure in situ aquesta experiència. Que després, quan te l'expliquen, no te la creus. Bona tarda, mestre, diu, soc en David. M'agradaria molt que posessis la cançó Camins. Se la vull dedicar a la meva dona, Inés, que ahir va fer anys, i dir-li que l'estimo molt. I a la meva filla, que avui li està fent companyia. Moltes gràcies, màquina. Doncs res, més faltaria. Aquí està, Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, que s'han coronat.

0: Doncs es confirma la notícia. Aquest ha nascut per dedicar-se a fer el que fa Quevedo. Ja no és casualitat, ni molt menys, eh? No para d'encarrilar èxits un rere l'altre.
1: Hola, Flash FM, soc Pablo Polo i avui és el meu aniversari.
0: Felicitats.
1: I em faria molta il·lusió que posessiu el golpito de Quevedo.
0: Oi.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una altra. Que tinguis molt bon dia i que facis molts més, evidentment. Hi ha festes que acaben convertint-se en llegenda i aquesta ho és. De la mà de DCO Group i Flash FM arriba la casita de Batman i el Superclub Malgrat, com no podia ser d'una altra manera, aquest cap de setmana. Aquest dissabte a la nit, concretament, James Bond. Amb la sessió especial de qui us parla, Sergi Domena, directe des de Flash FM, acompanyat pels Sijó, que és quan Esteban i Àlex Pacheco. La combi perfecta, inigualable, que ho està patant. Flash FM i DCO, la primera de tantes col·laboracions, esperem junts en una nit d'autèntica bogeria. Us esperem demà dissabte a la casita de Superclub Malgrats. Guaita, guaita. Evidentment, hi haurà especial Bad Bunny, més faltaria. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram de DCO, DCO-Group. I amb aquesta t'arribarem plegats a les 5 de la tarda. Sergi, sóc la Carla, des de Girona. Tio, avui ha sigut un d'aquells dies que no s'acaba mai. Porto desperta des de les 6 del matí, entre classes, feina i mil històries. Ara a partir vaig cap a casa, al cotxe i Flash FM a tope. Vámonos. Em podries posar capaç. Gràcies, sou els millors. Molt bon cap de setmana per tothom. Igualment.

0: Ryan Castro i Cabó. Els creadors d'aquesta filigrana que, pel que es veu, agrada i bastant, es diu La Villa. Una meravella, oi? A les 5 i 3 minuts engeguem la segona del Interactua al llarg d'aquesta tarda, que no és qualsevol tarda, ni molt menys. És la del divendres, 22 dies del mes de maig, a punt d'engegar un nou cap de setmana i pensant en aquest estiu, ja que arriba la 8a edició del Surf Festival, amb els artistes més forts del moment, Mike Towers, Omar Kurz i De La Fuente, a més de David, De La Rose, RVFV i en Bloc i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Surf Festival, Bailant d'un punt, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. I no tan joves, també, eh? No fotem. Cabrons. El carretell més potent. Li queden poques entrades. Aconsegueix la teva entrada a surffestival.org. Flash FM, emissora oficial. La vi o no la vi? Tirurí, tirurí. Va, 628-06-05-13. Continuem donant-li ritme al show. Hola.
1: Bona tarda, Flasheros. Mira, voldria que em posessiu la de Mora de Pelele, que ja, hem plegat avui, que és divendres, i volem una mica d'ànims.
0: Doncs vinga, aquí la teniu. Vagi molt bé.

0: Bona tarda, Sergi. Pues mira, vull dedicar una cançó, la que tu vulguis, a la meva dona Anna i a la meva filla Lucía. Les coneixes segur perquè sempre envien missatges. A més, la Lucía avui va guanyar un concurs a l'escola. Estic molt feliç.
1: Molt bé.
0: I bueno, ja que estem atravessant una temporada una mica dolenta, pues, bueno, ja sortirem d'aquesta. Gràcies, adéu.
1: L'actitud, si no tot, ho és pràcticament tot. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies pel missatge, eh? Aquí estem sempre que vulguis. El 628-060-013. Faltaves tu de família, pel que m'expliques, eh? Hem posat aquesta que triomfa. Muchacha. A minut per un quart en punt de 6. Ei, hòstia, això és molt llarg, eh? Bueno, Domènech.

0: escoltes l'Interactua. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
3: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
0: Torna a Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
5: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
9: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
8: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.

0: punt 8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Andorra 93.8.
7: Flash FM.
8: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes.
9: Flash History.
8: Dues hores de llegendes de la música dance.

Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Estudio, diu, o ho intento. Perquè entre el mòbil i les ganes de cap de setmana no estic fent absolutament res. Podries posar la de Jamaica, de Ugel, me la dedico a mi mateixa i a tots els oients de l'Interactua. Moltes gràcies. Gràcies a tu, pel teu missatge, simpaticot. Per cert, a banda dels abonaments, l'allotjament, els vols anar de tornada pel Perucabil, avui especialment tinc per la canalleta més jove, que evidentment també tenen de tant en tant el seu moment i oportunitat aquí a l'Interactua, unes invitacions per poder anar a gaudir d'aquesta experiència immersiva anomenada Fantàstics de Super 3, eh? Aquesta aventura més que recomanable al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Cauen tots els dies, per tant, qualsevol moment és més que vàlid i bo per poder anar a visitar-lo. Si voleu entrar en el concurs, bueno, entre els missatges que ens aneu enviant, doncs dieu, ei, que vull el Fantàstic i tal, per la xavalada, jo us apunto per aquí, i amb una mica de sort us regalo aquestes invitacions, vale? Ara és un premi molt ad hoc, també us ho dic. Hola!
1: Domènec! Sí. Escolta'm, que em vull apuntar al concurs de les entrades al Superfestival.
0: El Perucabil.
1: I, bueno, per fer una miqueta la rosca, evidentment,
0: a mi
1: també m'encanta, pues, te pido tu temazo.
0: La meva última. Bueno, està bé que me la demanis, però jo no soy Ábalos, eh? Jo soy incorruptible. O no. Parlem-ne. No te'n pot parlar. Domènec i David, molt malament és la cançó.

0: Bueno. Dos patas pa' un banco aquí, JC Reyes i David. Ni más ni menos.
1: Romena, em pots dedicar una cançó de David pel meu fill Luca, de Piera?
0: Ah, que sí, home.
1: Vinga, gràcies. Sole canya.
0: Vinga, va. Tota la del món, com sempre, al llarg d'una bona estona encara pel davant. Fins a les 8 a Flash FM amb l'Interactua. Doncs era David i JC Reyes, el que us deia. Un plan sin fissures, Que puede salir mal. Bueno, la veritat és que la cançó els ha quedat força bé, Flipa. Són uns poetes. Quan es posen creatius, quan es posen un linyo, no és que pari. Hola, Sergi, què tal? Somos Marina i Ángeles des de Sabadell. Diu, nos gustaría pedirte One in a Million de David Guetta para ti, Pili Belleida, Laura de la Mella i Jordi de Sant Cugat. Muchas gracias, Sergi. Buen fin de semana para todos. M'encanta la veu de Baby Reixa, fantàstica.

0: Rocking Festival, senyores, senyors.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras para acabar la semana la de Máquina Time. Se la quiero dedicar a todos los flasheros, que disfrutéis mucho de este fin de semana, sobre todo los lleidatans que tienen lo de la Plec del Cargol.
0: És veritat.
1: I nada, que tengáis un buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adiós, Pili. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, que no decaigui.
2: Domena, bona tarda, soc la Jessica. Com estàs?
0: Bé,
2: com
0: anem fent, un poc baixar.
2: De viernes ja.
0: Sí, ja és molt.
2: Bueno, què t'anava a dir? Vull demanar la cançó de Bad Bunny amb Rosalía, ja que no podrem anar al concert.
0: Vaja, per Dios.
2: I participar al Perucabil, que algú ens ha de tocar, per Déu, a la vida.
0: Alguna cosa que hi altra, no?
2: Estes precios no les podem esperar. Així que, res, gràcies i bon fin
0: de... No es mereixen, igualment. Adéu-siau. Jo sé que

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Ens l'han colat ben colada, Flashy Scream, 31 fam, i aquesta cançó que us fa bastant el pes i que es diu... Dora Yakis. A l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només el romàntic. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark Lovers, una manera diferent de viure i viure l'Aquàrium. Pots anar a descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona. Has de veure i viure Shark Lovers. 6:03, des de l'Interactua, Flash FM. Equador del show d'avui divendres, abans del cap de setmana. O pont, per depèn d'aquí, fins i tot també. Són dels afortunats, afortunades, que dilluns fan festa. Ens diuen, hola, Sergi, sóc en Nosa, per fi divendres. Temps de festa, diu. Per anar entrant en mood divendres, 69, Anuel AA, bebé. Jo també m'agradaria participar en el concurs dels abonaments pel Perú Cabell. Quin premi és aquesta setmana, eh? Bon cap de setmana, jefe, igualment. Nosa, cuida't, rei.

0: bona tarda, Flash.
1: Com va això?
2: Molt bé.
0: Soc Carlos de Vilanova del Geltrú. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tàndem, per exemple. Moltes gràcies i bon cap de setmana. Adéu.
2: Per moltes coses que ens passin. Moment, totes bones, afortunadament, pels fillets, creadors d'aquesta cançó que ens demaneu bastant sovint aquí a l'Interactua. Va. 628-060513, el WhatsApp que espera els vostres missatges. Hola.
3: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Maria Cristés de Manresa. Què, com anem?
2: Bé, no ens podem queixar.
3: Va, que ja està aquí el cap de setmana, eh?
2: Sí.
3: Doncs vinga, va.
2: Ojo.
3: Aviam si aquesta tarda em podies ficar la de Maluma, la de Fa Guai, que fa molt temps que no l'escolto. I mira, a mi de gust escoltar-la.
2: Perfecto.
3: Vale? Doncs vinga, va, que vagi molt bé el cap de setmana. Un petó.
2: Adéu, un petó de tornada. Deja de mentirte. La foto...

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
8: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
11: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: allotjament. Perucabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
5: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar?

0: Parlo per uns quants dies o mesos. Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: cara i de cuerpo, eh?
1: Bona tarda, Sergi, què tal? Com va això?
0: Molt bé.
1: Res, aquí a la feina, a veure si el divendres passa ràpid. I res, em pots posar la cançó de Muchacha, sisplau? I vull entrar al concurs de les entrades aquelles d'Alemanya. Vinga, que vagi bé, placero.
0: Igualment, home, que tinguis molt bona tarda i ànims des de la feina. O, bueno, semblava que estiguessis, no sé, que potser no, al lavabo de la feina, allà, amagadot i tal. Pel tipus de so, del missatge, no per una altra cosa. Molt bé, Muxaixa i Muxaixo. 628-060513, estem de tornar després del break. Va, anem accelerant la marxa.
2: Molt bona tarda, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
2: Estic contenta que ja he plegat.
0: Bravo.
2: I sóc una de les afortunades que dilluns no treballa, o sigui que tinc un cap de setmana llarg per davant.
0: Bravo i bravo.
2: I per acabar la setmana, posa'm, sisplau, Chica 305, de Faby
0: John
2: Summit. I li dedico a tots els flexeros i a tu. Doncs que tingueu molt bon cap de setmana, molts petonets, i tornem a parlar dilluns.
0: Molt rebé.
2: Gràcies, adéu.
0: A gaudir-ho.

0: Aina des de Lleida diu: estic preparant-me pel millor cap de setmana de l'any, l'aplec del Cargol. Per aquest motiu us voldria demanar una cançó marxosa que tingueu. Moltes gràcies. Doncs a disfrutar, tu i tots aquells que ens escolten a través de la nostra freqüència Lleida, i ens consta, a més a més, perquè ens contacten, que estan immersos aquest aplec d'enguany, que pinta com sempre més que bé. Moltíssimes gràcies. Ayer la vi, la nova versió, amagant Omar Montes, que l'acompanya. I aquesta sí que és una bona liadota, també, eh? Amb Deseo i Flash FM arriba a la caseta de Bad Bunny al Superclub de Malgrat. Aquesta sí que és que no es pot explicar. Heu de venir a veure-la i a viure-la. Les sorpreses i la nit intensa està garantida. Amb la presència, i és un honor, en aquest cas, que comptin amb mi de Emoa, Sergi Dovera, acompanyat del Juan Esteban i el Pacheco. Demà és el dia, Flash FM i Deseo, junts en una nit d'autèntica bogeria que està treballada des de fa temps, eh? Ja us ho dic ara. Demà és la cita, la casita, al Superclub de Malgrat, amb Deseo. Quines ganasses, amics, de veure'ns les cares i passar-ho bé, eh? D'entrada, per saber com s'està preparant la història, com evoluciona, que és més que bé, seguiu-los a Instagram i flipeu. Deseo, guió baix, grup, vale? Què més? Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, aquí amb la teva companyia.
0: Molt bé, Pablo.
1: I les feines de literatura. Avui ja que només falta un dia per a gran concert.
0: El Bad Bunny, no?
1: Sí. El Bad Bunny, sisplau. Posa'm la de Me Porto Bonito. Per tota l'audiència i en especial per la meva filla, que demà és el seu gran dia.
0: Molt bé, molt bé.
1: Explicaré com ha anat el dilluns, no pateixis.
0: Sí, home.
1: Ens veiem, bon cap de setmana.
0: Anomenarem cronista oficial del concert de Bad Bunny aquí a Flash FM. No, wow.

0: Romeo Santos i Prince Royce es coronen amb aquesta bachata que es diu Dardos. Les 7 i 3 minuts. Escolta, s'interactua i ja sabreu perfectament, si no us ho recordo, que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres, tal qual. Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscrita a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes Flash FM wrap-up. Tenim 4 confirmades ja, eh? A Molins de Rei, al Vidisco, a Platja d'Aro, al Be-Out, a la Caix de Salou i al Viloba de Lleida. La festa està garantida i Infojob podria ser la teva primera feina. Fanya-t'hi, apunta-t'hi. Hola.
1: Hola, estic en un embús anant cap al concert del Bad Bunny.
0: Ui,
1: aquí a la Zona Franca.
0: En bus, eh?
1: Perquè no es pot aparcar. Yeah. Si us plau, posa'm una cançoneta del Bad. Sóc el José de Manresa.
0: Molt bé, José. Vull
1: participar a les entradetes.
0: Vinga, va.
1: Un petonès a tothom.
0: Un altre dia m'avises i li dic al Bad Bunny que guardi puesto. Sóc col·lega i tal, i això ho faria per mi, eh?

0: escoltant l'interactua de Flash FM. Demana'ns ara mateix la cançó que vols escoltar.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: som-hi.
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola.
1: Som l'Ivan i la Sara.
2: I us volem posar la cançó de Tusa i dedicar-la
1: al grup de joves de la Gallinera de Ripoll. Una abraçada. Adéu. I que inspireu-se molt.
0: Igualment, igualment, simpàtics. Quina interessant cançó aquesta dels 2019 amb Nicki Minaj, que està últimament a tots els fregats, eh? En aquest cas, amb Karol G, que sí, de Mecinturí. I aquesta cançó, la depressió tota, la Tusa. Bueno, que vaig acabint els Macroaplex del Remember. Una nova entrega aquest diumenge de Super Tardeo al Macarella de Coma-ruga, a Tarragona, a partir de les 6 de la tarda. El millor so electrònic de tots els temps. Els himnes que han marcat moltes generacions i que tornaran a estar presents en aquesta cita ineludible. Anticipades, pujant de preu, però encara disponibles. Seguiu-los i feu-vos amb la vostra Macroaplex del Remember a Instagram, per exemple, sense anar més lluny, vale? Vinga. O a les xarxes del Macarell, mateix, també, en aquest cas. Hola.
3: Ei, Berros de Interactua, què tal esteu, companys?
0: Molt bé, i vos?
3: Aquí en Nil i en Willy. I us enviem aquest missatge perquè ens agradaria escoltar Duro de Quevedo.
0: Duro de Quevedo. Duro, duro.
3: Duro, duro, duro. Va, poseu-nos la lletra de la greu la tarda. Anem cap a la mina.
0: Vinga, doncs, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Flowers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davy, de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Flash FM, emissora oficial.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
7: L'amor? A l'Aquàrium?
6: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
7: Shark Lovers.
6: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
8: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
9: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
10: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
9: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
10: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta amb les condicions i exclusions al corteinglés.es.
11: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perucabil 2026.
14: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: assetjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
1: Andorra. Flash FM. 93.8. La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
0: Andorra 93.8.
3: Flash FM.

0: hola.
1: Seti, buena vez, Prada.
2: ¿Qué tal?
1: Por dedicar aquí para Mucori, Sergio, para Iván y para mí la canción de la villa.
2: Sí.
1: ¿Vale? Digo que el Sergio, digo, escucha pájaros y no sabe por dónde.
2: Venga, adiós, adiós. Sí que s'assenten, que ens afecta al llarg de la cançó. Bueno, són ocells, no sé exactament què són, però sí. En totes, no en aquesta, en totes les cançons o en moltes cançons de Capo. Sí, curiós. Digue-li que no són imaginacions, que és real. Que sonen, sonen. Ho escoltem tots. Molt bé, 4 minuts per 2 de 8. Aviam, Merri Malacarta. Anem a intentar donar-li voltes a l'assumpto. A veure què tenim per aquí. Hola, hola, bona tarda, Sergi. Sóc el Jordi des de Sabadell. Mira si em pots posar Thunder de Gabri Ponte, porfa.

0: discogràfic de Bad Bunny per molts motius, evidentment. Sobren les paraules.
1: Oli, soc Laia de Valli.
0: Hola, Laia.
1: Mira, com avui és divendres i fa bon temps,
0: això
1: i
0: sí.
1: Demà vull a veure Don Benito a Barcelona, et demanaré la de Verita.
0: De Verita.
1: Si és possible. I participar a les entrades. Un petonet. Que vagi bé cap de setmana.
0: Moltes gràcies. Bé. Ho intentarem. Jo crec que si continuo així em salvaré d'anar a l'infern, però pels pèls, eh? Jo faig mal temps just ja per intentar reconduir. Bueno, és ben curiós, es mereix un comentari perquè és així. Vull dir, el Bad Bunny, ara tothom s'omple la boca a parlar del Bad Bunny, anar al seu concert, del Sold Out, tot això, no? I la seva gira mundial, però bueno. I m'ho va comentar en el seu dia i ho sabia. Els primers en confiar en Bad Bunny a Catalunya va ser la gent del Vilova de Lleida, que el van portar allà. Ara estic veient aquí un post que ells mateixos han publicat amb les entrades a 15 euros. A més, s'ha fet ressò TV3 i tal, eh? I és molt curiós veure la pinta d'aquest paio fa anys enrere i com li va canviar la vida després d'anar al Vilova, perquè no arriba al Vilova i això que li està passant ara li hagués passat, eh? Uns autèntics visionaris, i ho continuen sent després de tants anys, eh? Déu concretament de Vilova, si no vaig errat. Aprofitem per felicitar-los, va. I per publicar tota sèrie de coses que, si no ens ho diuen, potser molts no us ho creuríem, i és tan real com la vida mateixa. Hola.
2: Hola, Sergi, sóc en Kevin. Em podria posar alguna cançó de Pitbull? O alguna old school,
0: old school,
2: per començar el cap de setmana.
0: Clar, home.
2: Gràcies, jefe d'equipo.
0: Bé, home, a sus órdenes. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: aquests, que com podeu comprovar, no s'arronsen, eh? No estan per tonteries, no, no.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, flageros.
0: Hola, Gregòria.
1: Gregòria, avui volia demanar, sisplau, oblidar-lo de tot, de Justin Killer, i participar a la centrada del concurs. Adeu, bona tarda.
0: Molta sort, Gregòria, adeu-siau. Bueno, oblidar-nos de tot, que vindria a ser un bon consell segons quins moments, segons quins altres, òbviament no, eh? Estem pràcticament a les portes d'arribar a les 8. Us convidem a continuar escoltant Flash FM sempre, evidentment, i més quan és cap de setmana, o fins i tot per extensió pont per molts de vosaltres, que és la sort que tenim. Nosaltres estarem per aquí, a partir de les 4, dilluns, sense falta. I si voleu, demà ens veiem a la casita que organitza DCO i Flash FM al Superclub de Malgrat, i diumenge al macroplec d'Henry Benbert del Macarella. És el pla de proximitat que us proposem, si us ve de gust, compartir una estona d'allò més interessant i potent amb nosaltres. Vinga, una més. Hola.
2: Hola, bona tarda, Sergi. A veure si em pots posar alguna cançoneta així de Hugel, una mica d'afro.
0: Sí, home.
2: I li dedico al meu pare, que està a mi a la furgoneta, conduint cap a casa, i participar en aquestes entrades pel viatge a Alemanya.
0: Paro, vale? Capítol.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: A tu i a tothom. Adéu-siau a tothom. Que vagi bé.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: FM. Massa bons perquè facis zapping.

0: un 8.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
3: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
4: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Bum bum bum.
1: Hola, GFM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat.